0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui coneixerem l'associació Narinan.
3: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats.

0: socioeducatives.
1: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas Lamarca.
2: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'AEMET ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'AEMET.
3: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
5: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
3: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
6: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
7: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
1: Son las 6:30 de la mañana, las 5.

0: Onda Cero Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'AEMET ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'AEMET.
2: Avui a la ciutat volem parlar sobre electricitat i és que en els darrers dies s'han produït alguns talls de llum a Barcelona i el dubte ara és si això podria ser l'avançament d'una nova apagada general.
3: També parlarem amb l'Àlex Soto sobre els CAPTCHA, aquestes proves que ens fa de vegades internet per determinar si som humans o no. A veure qui va tenir la idea. En el tema de la setmana parlarem una vegada més de soledat no desitjada entre la gent gran, però amb una solució a la mà. I és que el grup de música Val més que no t'hi fixis s'ha proposat acabar amb aquesta soledat. Acabarem el programa amb una bona proposta, anant de tapes pel Raval.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu,

0: 50.000 milions d'euros i tenen l'habitatge i els serveis públics com a principals partides. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
1: Bon dia, Montse. El president de la Generalitat tira endavant els pressupostos al segon intent després que Esquerra li forcés a retirar el primer projecte a mitjans de març. Aleshores, la línia vermella dels republicans era la recaptació de l'IRPF, però finalment ha estat la línia orbital ferroviària, un projecte que porta en el calaix més de dues dècades el desllorigador dels comptes. També el Consorci d'Inversions i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca. Els pressupostos també preveuen enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara a la gestió de l'IRPF, però sobre la recaptació d'aquest impost no hi ha cap concreció. L'altre soci parlamentari, els Comuns, de la seva banda, van aprofitar aquelles setmanes per actualitzar l'acord que havien tancat al febrer. La formació morada ha aconseguit, bàsicament, augmentar fins als 2.500 milions d'euros la partida per habitatge.
0: I en la sessió de control, Esquerra Republicana ha advertit Salvador Illa que, per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties, ha de complir els acords d'investidura.
2: D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament.
0: Eren paraules del líder parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, i la rèplica del president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Más de uno, Catalunya.
0: L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, alerta que les cites per demanar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, estan col·lapsades i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i en fan negoci. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Sí, la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i, mentrestant, aquestes màfies les venen de forma il·legal, quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
6: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
5: Com a solució, des de l'AMIC, una entitat vinculada a la UGT, proposen que les oficines d'estrangeria puguin donar la cita per tramitar la TIE en el moment en què resolguin favorablement una petició de regularització.
0: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. Continuem pendents de l'evolució de les 5 persones crítiques arran de l'accident d'autocar a Lleida ahir al matí. Les autoritats asseguren que totes 5 evolucionen favorablement i no estem per la seva vida. L'accident, recordem, ha deixat també 44 ferits. La conductora del bus, que anava acompanyada d'un instructor, ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues, com tal i com assegura l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarregui la Guàrdia Urbana i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
0: En aquests moments, la investigació queda en mans de les autoritats policials que miraran d'esclarir els fets.
4: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Ja són 70 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. La darrera víctima és la conductora d'un turisme que va morir ahir en una col·lisió frontal a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. El primer semestre de l'any s'ha saldat només amb una víctima menys que el mateix període de fa un any i el 42% de les defuncions corresponen al col·lectiu dels motoristes. Gabriel Figueredo, bon dia.
8: Bon dia. En xifres totals, ha mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat, xifres que demostren que la reducció de la sinistralitat en aquest col·lectiu continua sent una assignatura pendent. Les dades també demostren que els darrers dos mesos, maig i juny, han estat negres, ja que concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, el juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència en la conducció, especialment en vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
0: El MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini del lliurament dels murals de Sixena, fixat en 56 setmanes des del 10 d'abril. El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures. Pintures murals. Més coses, ja s'ha confirmat oficialment que el català Francesc Fajula serà el responsable executiu

0: del projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial que Espanya presentarà en el concurs convocat per la Comissió Europea. Que Fajula, que va deixar fa poc la presidència de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, liderarà un projecte que compta amb una inversió pública de 700 milions d'euros i amb seu a Móra la Nova, a les Terres de l'Ebre. I un últim apunt, sàpiguen que, segons un informe de Foment del Treball, la conciliació familiar és el criteri personal per escollir una feina per sobre del salari. Un 36% dels enquestats prioritza la compaginació de la vida familiar i laboral per davant de la remuneració.
1: Más de uno Catalunya.
0: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials. Perquè gaudir d'un gran esdeveniment, també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Joan Laporta va prendre ahir possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona. A l'acte va reconèixer que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que no és per temps indefinit. I l'Erna Lleida confirma dues baixes per la propera temporada de la Lliga ACB, l'escorta canadenc Caleb Agada i el pivot Cameron Curwit, deixant tots dos al club lleidatà. L'ala pivot barcelonina, Carol Guerrero, arriba a un acord amb Unigirona per continuar vestint per tercera temporada consecutiva la samarreta del conjunt gironí. Pol Pacheco, hores després de fer-se oficial la seva sortida del Barça de futbol sala, signa amb Indústria Santa Coloma fins al 2029.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: con el gol más tardío en la historia de los mundiales, en el minuto 125 y de penalti, y con peleas internas en el equipo belga. Y luego está lo de Inglaterra, que con dos goles de Kane remontó al Congo Democrático y pone a los ingleses en el camino de México. No falta el titular, Dios salve a Kane. Y como el delantero marcó tras dos pases de Gordon, el nuevo jugador del Barça, pues también he publicado un "lo de Kane es muy Gordon". El Barça, con Laporta ya en plan presidente oficial, que le recuerda al Atleti que la oferta por Julián, 100 millones, sigue en pie, pero que no es eterna. Sigue Wimbledon con Sinner, con Djokovic, con Davidovich, y a la espera de recuperar el partido que Carreño va ganando a Jodar. Y con Oksana Selekmeteva, que es española. Juega España por el Mundial, la de baloncesto, a las 7 de la tarde en la Caja Mágica contra Dinamarca. Y Aldama, nuestro Santi, que deja Memphis y va a jugar la próxima temporada en Dallas.
1: No engañes con la hora, di la hora bien. ¿Eh?
2: 6 minutos para que sean las 8.
1: No,
3: reaccionado a lo de Aldama,
2: 7 en Canarias.
3: ¿No? Tanta expectación, dice.
4: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: Onda Cero Barcelona. La Teva Radio.
6: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid i València, o en cabedo.com.
8: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
9: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
10: Gràcies, molt bé.
9: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
10: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
8: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
11: Què tal? Bon dia. Barcelona ja es prepara per al Tour de França, i és que la capital catalana ha inaugurat l'oficina permanent i el centre de premsa del Gran Depart del Tour de França 2026. La cursa començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips i farà de la ciutat en l'epicentre mundial del ciclisme. Ferran Cuixart.
12: I per celebrar aquesta festivitat esportiva, la ciutat instal·larà 35 fonts mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre la calor. El consistori adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altes temperatures, alhora que també reforçarà les recomanacions de protecció civil per prevenir riscos. D'aquesta manera, també es recomana consultar les afectacions de mobilitat durant les seves jornades, que seran vàries.
11: Les obres d'ampliació i millora de la xarxa del tramvia en l'entorn de Glòries provocaran talls parcials en el servei del tram Besòs a partir d'aquest divendres i fins al 13 de setembre. Ana Utiel, bon dia.
13: Bon dia, Montse. Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres prevista a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb l'autobús.
11: Canviem de qüestió. S'ha trobat una nova espècie de gos os que va viure pel sud de Catalunya ara fa 16 milions d'anys. Ha estat el jaciment als Casots de Sobirà, a l'Alt Penedès, i ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
14: Bon dia, Montse. Parlem d'una criatura de fa 16 milions d'anys, el Miocè. Per entendre'n,

0: L'època del Miocè va ser quan els primers simis es van començar a estendre des de l'Àfrica per Europa i Àsia. Segons les dades científiques, de fet, aquesta era una època on encara ni existien els primers homínids. En parla Isaac Casanovas, codirector del jaciment i també membre de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cusafont.
1: És l'únic exemplar de la seva espècie que s'ha trobat al món. Us heu d'imaginar com un gos molt gran o un llop molt gran. Entre uns 50 o 70 quilos de pes, més o menys, i unes proporcions gràcils, és a dir, que podia córrer més de pressa que el seu parent gros. Tot i així, no hi ha guepards al Miocè. No havien aparegut animals tan ràpids encara.
0: Els paleontòlegs ja havien trobat el crani d'aquest animal a la dècada dels 90, però aleshores els va semblar un fòssil d'una altra espècie, i no va ser fins al 2014 que es va detectar que aquest crani en pertany a una de nova.
2: En plana cultural, tot i que encara queden uns quants mesos per a la seva celebració, el Saló del Manga Barcelona ha presentat aquest dimecres el cartell de la seva 32a edició. L'il·lustrador japonès i mestre del terror Junji Ito n'ha estat el dissenyador. En ell s'hi poden veure molts dels seus personatges més populars reunits al Parc Güell de Barcelona. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. Altres convidats són l'il·lustrador de cartes Pokémon Osvaldo Kato o Shoji Kawamori, figura clau en la indústria de l'anime i creador de l'univers Macross. La mangaka catalana Andrea Konata serà la cap de cartell local. Així ho han destacat la directora del Saló, Meritxell Puig, i el director artístic, Oriol Estrada.
4: I que ja sabem que va treure el seu primer manga al Japó i que estrena i porta el manga a Barcelona i com a autora, tot i que sigui de casa nostra, òbviament, és una autora convidada, una estrella.
3: El Manga Barcelona, que se celebrarà del 5 al 8 de desembre, també inclourà tallers, classes magistrals i l'espai de Manga Stream. En el vessant musical, el Saló comptarà amb algunes de les veus més destacades de l'escena japonesa.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, la hora...
8: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: l'accident ha deixat també 44 ferits. La conductora del bus, que anava, recordem, acompanyada d'un instructor, ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues, tal com assegura l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
1: Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarregui la Guàrdia Urbana i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
0: I en aquests moments, diu, la investigació queda ja en mans de les autoritats policials que miraran d'esclarir els fets.
2: Más de uno, Catalunya.
3: En plena política, Salvador Illa sortirà avui del Parlament amb els primers pressupostos de la legislatura sota el braç. Els comptes preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros i tenen l'habitatge i els serveis públics com a principals partides. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia, Montse. El president de la Generalitat tira endavant els pressupostos al segon intent després que Esquerra li forcés a retirar el primer projecte a mitjans de març. Aleshores, la línia vermella dels republicans era la recaptació de l'IRPF, però finalment ha estat la línia orbital ferroviària, un projecte que porta en el calaix més de dues dècades el desllorigador dels comptes. També el Consorci d'Inversions i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca. Els pressupostos també preveuen enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara a la gestió de l'IRPF, però sobre la recaptació d'aquest impost no hi ha cap concreció. L'altre soci parlamentari, els comuns, de la seva banda, van aprofitar aquelles setmanes per actualitzar l'acord que havien tancat al febrer. La formació morada ha aconseguit, bàsicament, augmentar fins als 2.500 milions d'euros la partida per habitatge.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
3: Atenció a aquesta dada. Per cada grau addicional de temperatura, augmenta un 35% la mortalitat relacionada amb la calor. Així es desprèn d'un estudi elaborat per IS Global i DKB, tot i que durant el mes de juny Catalunya registra 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons l'Institut Carles III, cal tenir en compte que aquests casos es produeixen majoritàriament en persones que tenen patologies prèvies.
5: El golpe del calor en sí és una urgència, però no solo se trata de lo que es el impacto directo, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
3: Paraules del pediatre Cristian Garriga en declaracions a La Brúixola. Canviem de qüestió. La policia exculpa Salut en el judici per les vacunes de la Covid. Els coordinadors de vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han declarat que la relació amb la Generalitat era bona i constant. També que si molts policies no es vacunaven és perquè cambiaban de destino o, entre d'altres, dubtaban si fer-ho.
6: Sí, la relación fue bastante buena.
7: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar.
3: Unes declaracions que afavoreixen la defensa dels exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de retardar deliberadament la vacunació dels agents estatals. D'aquesta manera, desmenteixen part de l'argumentari dels denunciants, que són els sindicats policials. I sàpiguen també que el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, ha denunciat als micròfons de la ciutat d'Onda Cero Catalunya que fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya. Aquesta mancança i el fet que no es cobreixen les vacants són les raons principals que expliquen que la justícia laboral estigui col·lapsada a Catalunya.
8: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear dos fa 6 anys.
3: Conscient que és complicat crear nous jutjats a curt termini, aquest magistrat reclama almenys aprovar reforços dins de les pròpies unitats ja existents.
2: Más de uno, Catalunya.
3: El Tour de França provocarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat a Catalunya amb talls de carreteres i restriccions en una seixantena de municipis entre avui dijous i dilluns. A Barcelona, la presentació dels equips i la contrarrellotge obligaran a tallar carrers a Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Diumenge, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona afectarà el corredor litoral amb talls a l'N340, la C31 i accessos de la C32, que serà gratuïta entre les 11 i les 4 de la tarda. Dilluns les restriccions es traslladaran al Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
3: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
9: Bon dia. Joan Laporta va prendre ahir possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona. A l'acte va reconèixer que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que no és per temps indefinit. I l'Erna Lleida confirma

0: Dues baixes per la propera temporada de la Lliga ACB, l'escorta canadenc Caleb Agada i el pivot Cameron Curwit, deixant tots dos al club lleidatà. L'ala pivot barcelonina, Carol Guerrero, arriba a un acord amb Unigirona per continuar vestint per tercera temporada consecutiva la samarreta del conjunt gironí. Pol Pacheco, hores després de fer-se oficial la seva sortida del Barça de futbol sala, signa amb Indústria Santa Coloma fins al 2029.
1: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
1: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
2: Pues sí que había más.
1: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
3: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
4: El món cultural està de dol i és que ha mort als 58 anys el barceloní Manuel Arjona, membre fundador de Locomia. Arjona va ser una figura clau en la creació de la banda a mitjans dels anys 80 i també en la seva reunió a finals dels 2000. A través de les xarxes socials, la banda ha lamentat la mort de l'artista i ha expressat la seva pena i condol. El grup, conegut per la seva indumentària singular i les coreografies amb ventalls, va marcar una època a les pistes de ball de diferents països. I pel que fa a l'agenda cultural d'avui, aquest vespre a partir de les 8, als jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest i actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulmavit. Yeah.

0: És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra. El Clotilde Fest, que enguany arriba a la seva 8a edició, està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat, conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut, Carnet Jove. Tu vals més que el sol i que cap altra estrella, però si un dia mires i em dius que no et quedes... Arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu,
1: tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu. Vas de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Cuidado. Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Porta'n el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols baixos al nord del Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils i disperses poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. L'AEMET ha activat avisos per calor a Girona, depressió central de Lleida i litoral de Tarragona. Per altra banda, pendents a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona per possibles ratxes fortes de vent. És una informació d'AEMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona aquest dijous 2 de juliol podreu gaudir dels concerts de banda Neon, Siderland i DJ Bulmavit. A les 8 del vespre inaugurarà la jornada Siderland, després serà el torn de banda Neon i Bulmavit clourà la jornada del Clotilde, organitzada per Europa FM. Obertura de portes a les 8 del vespre.
4: Parlim d'aquells mons llunyans.
3: A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes...
6: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
7: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró, com a avi i com a persona?
6: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: És aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: activitat a la percepció del temps. Aquí ja ens salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
1: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento,

0: Les claus de l'actualitat, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...

0: 609-83-1034.
1: Igualmente.
0: Un 1-3-5, tenemos que obtener 24. Solo podemos usar operaciones matemáticas de las básicas que conocemos todos.
1: No me sale.
0: Bueno, mañana estamos aquí de nuevo a las 6 en punto 5 en Canarias. Empezará este programa ya con las noticias de mañana, porque tampoco vamos a repetir las de hoy. Ahora empieza la promoción local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza. Adiós.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dijous, 2 de juliol, i a la ciutat ens volem preguntar què està passant amb els talls de llum que s'han repetit aquests darrers dies a diferents punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Per què es produeixen i, sobretot, podrien ser l'avançada d'una nova apagada general? Doncs de seguida en parlarem abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui som moltíssima gent aquí. Vinga, tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
4: Oh, bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
5: Bon dia.
3: Peter Hendrick, bon,
0: bon dia.
3: Clàudia Moreno, bon dia.
6: Bon dia.
3: I convidat especial, després de 5 temporades que porto aquí, és el primer cop que està aquí present a l'inici del programa, Lluís Soler, bon dia.
7: Bon dia, moltes gràcies.
3: Què se t'ha perdut per aquí?
7: A la primera part del programa. Vinc a dir-vos una cosa,
3: a veure,
7: i marxo.
3: Ara, digues.
7: Us dic que aquesta nit, us recordo per si no ho sabíeu, aquesta nit celebrem el Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, aquí al Passeig de Gràcia, amb Diagonal, i és un festival que fem juntament amb Carrer Jove, amb el Palau Robert, amb Generalitat de Catalunya, on aquest any portarem el Siderland, que van estar amb vosaltres
3: La setmana passada.
7: I acabarem amb els Banda Neon. Estan les entrades, les invitacions esgotades. Des d'aquí l'agraïment des d'Europa FM a tots aquests oients que han reaccionat tan ràpid i s'han esgotat les invitacions. I per nosaltres és molt important, perquè aquest any a Europa FM estem celebrant el 30 aniversari. I sempre juguem amb allò de que quan un fa els 30 anys, que aquí a la taula alguns els tenim, i alguns més, i alguns encara segurament no heu arribat, quan tu celebres els 30 anys comences amb allò dels primers concerts, no? I és la gràcia de quan els primers concerts, que ja vas sol, sense els pares,
6: ja vas amb els amics. Els 30 i abans, Lluís, no?
7: Però m'esteu trencant aquí l'argumentari, fins veus.
6: Els 30 vas a veure els grups que
7: t'agradaven a l'adolescència. Jo venia aquí seriós, però... Bueno, amb els 30 ja vas amb la teva parella, la nova parella, la nova, la primera, la segona, no sé si és la que vulgueu.
0: La pròxima.
7: Llavors, és aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove o quan ets menys jove, a uns jardins, i que t'ho passes tan bé, i és fantàstic. I res, volíem agrair a totes aquestes persones que han col·laborat, al Carrer Jove, al Palau Robert, a la Generalitat de Catalunya, als oients per fer-ho possible, als grups i a vosaltres per donar-nos espai en aquest magnífic programa que feu cada dia.
3: Sempre. La ciutat és casa teva, Lluís Soler.
7: Que si algú vol venir a última hora i no té invitació, doncs que
3: ho provi.
7: Que ho intenti.
4: Que intenti,
7: Vale, potser el deixem entrar.
4: Dona el teu telèfon aquí. Ara.
7: Sí.
3: Ara. Que li s'ha
7: deixat la seva. 012, que truquin a 012 i els atendrem.
3: Un èxit rotund aquest Clotilde Fest que se celebra aquesta nit amb un partit de luxe.
7: Sí, i a més amb grups emergent i grup més consagrat, o sigui, és perfecte.
3: Fantàstic. I a més, t'haig de dir una cosa, als 30 anys, la millor etapa.
7: Ah, que sí?
3: Així que gaudir-ho.
4: Oi tant.
7: I a més, tothom cantarà
3: aquesta... Quan feu 40, als 40 serà la millor etapa.
7: No, i quan arriben als 50 euros. Aquesta cançó, que sembla que serà èxit de l'estiu, jo estic frisant per veure què passarà quan la facin en directe.
3: Doncs, preparat.
7: Perquè és brutal.
3: Ho veurem aquesta nit.
7: Us espero a totes i a tots.
3: Que vagi molt.
4: No, perquè no tenim entrada, Lluís Soler.
7: Però pots trucar al 012 i entres.
3: Truquem al Lluís i ens fa un forat.
7: Exacte. Ara, turu. Mira.
3: A veure.
7: Aquest vespre, a partir de 8:15, obrim portes, Bulma Beat punxant perquè ningú entri
4: avorrit.
7: I comencem els concerts i acabem a 11:15, superpuntuals. Per tant, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i ja tinguin la seva invitació, que no triguin.
3: Una festassa, perquè a més demà és divendres, així que gaudiu d'aquesta nit al Clotilde Fest. Demà t'escolto aquí a la ciutat.
7: Fins demà, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé, Lluís. Aquesta no és la cançó del dia, tot i que ens encantaria, perquè és un temacle. Peter, quina és?
1: Doncs la cançó del dia avui va relacionada

0: bicicletas.
1: Un altre tema clar que ens portes avui.
0: Jo estic ja fent la meva playlist, eh?
1: Sí, sí, ho veig.
0: Acabem d'escoltar Bicycle Race de la mítica banda britànica de rock Queen. Aquesta cançó ens ajuda a parlar avui sobre el Tour de França. Si acabeu d'aterrar, que veniu de l'espai i encara no ho sabeu, avui...
1: És molt lluny, avui, venir, per no haver-te enterat.
0: Avui comença el Tour de França, el seu pas per Catalunya.
1: Avui es presenten els equips, no?
0: Sí, sí, sí. És que entre avui dijous i dilluns 6 de juliol hi haurà afectacions de mobilitat tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorren les primeres etapes del Tour. En el cas de Barcelona, preneu nota, perquè els dies crítics seran els 3 següents. Avui dijous, que començaran, com bé dieu, les primeres afectacions per culpa de que hi ha la contrarrellotge, bueno, hi ha la presentació dels
1: oficial,
0: equips
1: sí.
0: oficials, i això farà que hi hagin afectacions entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'avinguda Gaudí i els carrers circundants estaran tallats i en el cas que vulgueu agafar l'L2 aneu en compte perquè no pararà l'estació de la Sagrada Família. El dissabte dia 4 de juliol serà un dia encara més complicat, perquè la contrarrellotge per equips recorrerà Barcelona des del Fòrum fins a Montjuïc i afectarà els barris de Sant Martí, l'Eixample i Sants, que estaran tallats des de 2:15 fins a 7:45 del vespre. I el tercer dia serà el diumenge 5 de juliol, que serà quan tindrà lloc la segona etapa del Tour, que sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona, amb afectacions sobretot a Sants i als accessos de Montjuïc. Pel que fa al dilluns dia 6, el Tour sortirà de Granollers en direcció als Pirineus i farà que hi hagi talls temporals durant el seu recorregut.
1: Doncs tothom ha gaudit del Tour, però vigileu amb aquests talls a l'hora de moure-us per la ciutat. Vinga, repte del dia, cançó
2: Vinga,
1: calorosa.
2: Vinga, cançó calorosa.
1: Avui si
2: he de reconèixer que he rebut l'ajuda que no volia, però he rebut una ajuda perquè el Peter m'ha dit «Mira, he trobat
0: però
2: aquesta
0: cançó». Però que quedava en secret, això.
1: El Peter mai en fa cas de tot el que
2: no, mai no fa cas, mai fa cas. I m'ha ajudat quan no m'havia d'ajudar.
1: A veure, quina és la que t'ha proposat?
2: La cançó calorosa del dia i jo que li he agraït perquè m'ha dit, mira, m'he recordat de
0: si
2: tu quan, quan a YouTube m'he trobat
1: vinga,
2: amb aquesta cançó.
1: Vinga, que anem... Tens avui. Que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
2: La cançó calorosa d'avui ens la porta La Trova Kung Fu, amb aquesta cançó titulada Calor, calor, una cançó que té la frescor i alegria que sempre ens transmet la rumba i que forma part del disc Clavell Moranet que la banda de Joan Garriga va publicar el 2006. El significat del tema gira entorn a la típica pesadesa estiuenca, la monotonia d'aquests dies d'estiu calorosos i enganxosos i la calor asfixiant que es respira al carrer. Lluny de ser una queixa amarga, la cançó ho transforma en un estat d'ànim ballable i vitalista. Utilitza aquesta sensació tèrmica asfixiant com una metàfora de l'ambient intens, festiu i bulliciós que envolta la vida als carrers i les places.
1: No es queda un altre, tot i que faci calor, hem de seguir gaudint de la vida.
2: I afrontar-me amb alegria.
1: Repte superat un dia més amb nota. Què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs mira, avui ens fem ressò.
1: Avui
2: se
1: t'ha anat una
2: mica. Avui mola, avui mola.
1: Avui se t'ha anat una mica.
2: Del Dia Mundial dels OVNIs, que, exacte, que celebra cada dia 2 de juliol, promogut per milers de creients i investigadors d'aquest fenomen. Aquest dia pretén posar en valor la creença que no estem sols a l'univers i que de fet, els extraterrestres ens visiten sovint amb les seves naus espacials. Per tant, avui parlem d'extraterrestres.
1: Això només a pilota, eh?
2: Això és la banda sonora de Mars Attacks, una de les meves pel·lis favorites d'extraterrestres.
1: També una
2: comèdia tremenda,
1: va,
2: és increïble, una bona fumada de pel·lícula, sí, sí. El que volem posar sobre la taula avui és l'etern debat que hi ha entre la societat sobre vida extraterrestre. Per tant, d'una banda us preguntem si creieu que hi ha vida més enllà del nostre planeta i de l'altra volem que jugueu amb nosaltres a fer una miqueta de ciència-ficció, que sempre és divertit. La pregunta és la següent, el joc.
1: Ara ve la fumada.
2: Us agradaria que algun dia una nau extraterrestre aterrés al nostre planeta? I, sobretot, quina seria la vostra reacció? Què faríeu si una espècie alienígena ens fa aquesta visita? Vinga,
1: corre,
2: va, respostes.
1: Corre molt ràpid.
2: Les notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Vinga, i com que som conscients que la pregunta avui és una anada d'olla total, bé, em regalo.
2: Sí, home, i quin regal, eh? I és que el Palau de la Música us convida a gaudir de La Traviata de Verdi aquest diumenge 6:15 de la tarda. Quin regalàs, eh? Ja sabeu que juntament amb el Rigoletto i el Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular de Verdi i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Vallès i Sala. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les tres entrades dobles que tenim, ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia, al 676-760908. Què faríeu si una espècie alienígena ens fes una visita? 676-760908.
1: Vinga, no tinc gaire temps, però vull escoltar la Clàudia, que no ha parlat en tota l'estona. Clàudia, tu què faries? Ui, espera, que no t'escolto, veus com no... Ara.
3: Ni m'acostaria.
1: Ah, mira, tu com jo correries amb mi. Montse, tu?
3: A mi em faria molta il·lusió, però que no fos per aquí a prop. O sigui, que fos lluny i poder-ho explicar aquí a la ràdio, poder parlar del tema, tal, no sé què. Sí, sí, però em faria gràcia, sí.
1: Doncs vinga, i a vosaltres, notes de veu al 676-760908, mentre que arriben les vostres notes de veu del més enllà, repassem l'actualitat, vinga.
3: Som-hi.
1: I comencem explicant que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura.
3: El Parlament els ha aprovat fa uns minuts amb els suports d'Esquerra i els Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. L'oposició, mentrestant, constata que el govern no té rumb propi, sinó que està sotmesa als socis.
1: Doncs ens ho explica des del Parlament de Catalunya el Marcos Díaz. Bon dia.
4: Bon dia, Míriam. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
5: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
4: Els socis treuen pit de les contrapartides, com la línia orbital o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment per a habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, adverteixen que ara és el govern qui ha de complir amb els compromisos. Són la republicana Esther Capella i Jessica Albiach dels comuns.
6: Continuarem exigint el compliment dels acords, recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
7: Per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
4: L'oposició, en canvi, sentencia que els pressupostos no cobreixen les necessitats de Catalunya, sinó les del poder pel poder del PSC. Són Antoni Castellà de Junts i Juan Fernández del PP.
8: No són uns bons pressupostos, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van? Que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat? Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
9: Afirmem que aquests pressupostos són probablement l'eina més eficaç de Salvador Illa per culminar el procés de liquidació de la classe mitjana catalana.
4: Aliança Catalana s'expressa en termes similars, mentre que la CUP vota en contra perquè considera que aquests pressupostos generen frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
1: Gràcies, Marcos. Més qüestions. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.
3: Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats de la Seguretat Social ha arribat als 4.800.000, un nou rècord històric. Respecte al maig, el mercat laboral ha sumat 37.000 treballadors, encara és d'hora per saber en quins sectors, però probablement vinculats al comerç i l'hostaleria. En paral·lel, l'atur registrat cau i se situa en 307.000 desocupats, la xifra més baixa des del maig del 2008.
1: I matí complicat a l'AP7 per múltiples accidents. L'autopista continua tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió i un cotxe.
3: El camió, que era d'Estrella d'Am, ha bolcat i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant una afectació molt important. Segons el SEM, hi ha dos ferits, un de lleu traslladat a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla i un altre donat d'alta al lloc. El trànsit es desvia per la sortida 220 al Vendrell, fet que ha generat cues quilomètriques a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. Els bombers hi han enviat 4 dotacions i els Mossos 9 patrulles, el turisme ja s'ha retirat i les grues treballen ara per apartar el camió. Al matí, com deies, Míriam, ha estat complicat a la P7 i és que a Maçanet de la Selva només hi ha un carril obert per un xoc entre un camió i un autocar amb 28 passatgers i a Martorell hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
3: A vosaltres.

Aquestes darreres setmanes estan sent habituals talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els darrers s'han produït en alguns punts de la capital catalana i tant de l'Hospitalet de Llobregat

0: com Esplugues, com també Cornellà, que van deixar fins a 17.000 usuaris sense subministrament durant unes hores. D'altres talls han afectat també barris com Poblenou, Sant Andreu, Sant Gervasi, Nou Barris o Montcada i Reixac.
1: A l'hora de buscar els motius d'aquests talls, el primer en el que es pensa és amb la demanda elèctrica, que ha crescut un 8,4% a l'àrea metropolitana de Barcelona, coincidint amb les primeres calorades de finals de primavera, entre finals de maig i mitjans de juny, segons dades analitzades per Barcelona Energia. L'evolució confirma la tendència a l'alça del consum energètic associat a l'arribada de les altes temperatures i l'impacte creixent de la climatització sobre els patrons de consum. L'augment s'explica principalment per la posada en marxa d'aparells d'aire condicionat i ventiladors, però també per un major esforç energètic d'electrodomèstics, com poden ser neveres o congeladors.
0: Roberto Villafafila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A la introducció apuntàvem cap a un dels possibles detonants d'aquests talls, com és la major demanda elèctrica, per exemple. No sé si és així o hi ha d'altres factors. Per què hi ha aquests talls de llum?
2: A veure, aquest increment de la demanda és una de les causes i altres factors. He enunciat que principalment és per els aires acondicionats i ventiladors que hem hagut de posar en marxa per poder condicionar les nostres llars, també els locals que tenim en l'àmbit urbà, doncs també han hagut de fer-lo, però hem de pensar que a les llars no només hem engegat l'aire condicionat, sinó cada vegada més a les llars també cuinem amb electricitat. Llavors, estem electrificant molt més la demanda, llavors. Bueno, no és només l'aire, sinó altres equips. A part, i tot això per la calor, vale? L'aire condicionat sí que és un increment més gran per la calor. Aquesta calor doncs, també acaba afectant a la infraestructura, aquí és una de les segones causes. Els cables que alimenten els nostres habitatges, els locals que hi ha a la ciutat, doncs són línies que van soterrades, són cables. Aquests cables estaven pensats per unes condicions d'entorn en què sí que hi haguessin aquests pics de demanda, però que després d'un cert temps, d'unes hores, desapareixés. Què està passant? Doncs que aquestes onades de calor cada vegada són més llargues, intenses, i això fa que l'ús de la infraestructura es faci durant més temps. Això escalfa els elements de la infraestructura, els cables i els transformadors. Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, vale? Fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment. Doncs això què fa? Que s'acumuli calor en aquestes infraestructures i com es pot passar quan anem amb el cotxe pujant un port de muntanya molt, molt llarg, que el cotxe s'escalfa, comença a escalfar, doncs, i que arriba un moment que el cotxe diu no puc més.
0: Clar.
2: Doncs això és el que està passant a la infraestructura. S'està sobreescalfant, no dona temps per les condicions climàtiques, sobretot per la nit, que és quan tradicionalment baixar una mica la temperatura, doncs estem tenint també nits amb temperatures elevades, no? De que arribem a 30 graus, doncs aquests 30 graus no estan de condició de l'entorn, fa també una afectació important, sobreescalfa l'infraestructura, no li deixa refredar, i d'aquesta manera relaxar-se per la proper pic intentar donar el subministrament. Llavors, principalment és una cosa de l'entorn urbà, l'escalfament o l'aïlla de calor que tenim a les ciutats o a la metropolitana en aquest cas, doncs també acaba afectant a la infraestructura.
1: Per tant, Roberto, tenint en compte que cada any hi ha períodes de més calor i cada any hi ha aquesta major demanda, fa la sensació que enguany els talls de llum són més habituals. És el que hem d'esperar? Els talls seran més habituals?
2: No hauríem de, per suposat. A veure, és un subministrament bàsic. Aquí, doncs, cal mirar a curt termini, segurament aniran apareixent situacions. En aquest cas, en aquells indrets on la infraestructura estigui més estressada, més demandada, i llavors requerirà fer una inversió, ampliació de la infraestructura. Llavors, clar, quan parlem d'ampliació de l'infraestructura elèctrica, doncs no es pot fer d'avui per demà. ¿Vale? Requereix una planificació, requereix desconnectar, per exemple, per posar canviar el cable que alimenta les nostres instal·lacions, doncs cal fer obra civil, no? Obrir el carrer, canviar el conductor, instal·lar-lo. Són treballs també molt específics que requereixen personal especialitzat i això fa que es dilati molt una solució consolidada a llarg termini.

de pensar en això ja, o sigui, a nivell de solucions per evitar que això passi, no vull dir canvi climàtic, però bueno, tot aquest canvi que estem patint a nivell d'increment de temperatures i sobretot en l'entorn urbà, cal fer que repensin els criteris de disseny i desenvolupament de les infraestructures, que no afectaran només en aquest cas a l'infraestructura elèctrica, sinó a

0: llars i locals per la nostra activitat, doncs cal canviar la perspectiva i cal adaptar-se. ¿Vale? Actualment, doncs, quan, davant d'aquestes situacions, doncs, les companyies ja tenen els plans de contingència i l'administració el que ha de fer és facilitar, doncs, que si hi ha una incidència, doncs, que facilitar els permisos perquè es puguin fer les obres, per, diguem-ne, subsanar-les. Llavors, és un tema de desenvolupament de la solució. No és immediat, hem de tenir-lo present, perquè és un repte que ja tenim aquí i ho hem de tenir present per a futur, perquè disminuir la incidència al màxim, i les mesures a curt termini és facilitar que es donin les solucions, potser en alguns punts temporals, en altres els que es puguin fer ja permanents, doncs que es puguin desenvolupar.
1: Clar, Roberto, quan se'ns en va la llum, el primer que pensem és en aquesta apagada general de fa un any que va afectar Espanya, sí. Portugal i el sud de França. Aquests sí. talls de llum podrien ser l'avançada d'una nova apagada general o no té res a veure?
0: No. Ja ho has dit bé, una cosa és una apagada i altra cosa són talls. Aquests talls són puntuals, depenen de la infraestructura final, ¿vale? De els cables que ens arriben a les nostres llars. L'apagada que va haver-hi a l'abril va ser un tema més del sistema, tot el sistema elèctric de tot l'estat, o diguem-ne, de tota la península. Aquí també la responsabilitat a nivell de companyia responsable són diferents. ¿Vale? Llavors, a nivell de l'apagada, aquesta gestió coordinada s'encarrega una empresa des del punt de vista estatal, que és Red Elèctrica, a nivell de subministrament a l'usuari final, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, és Edistribució, que és l'antiga Endesa. Llavors, són aspectes diferents. A nivell d'apagada, és com, bueno, precisament, estava anunciant ara, no? Notícies, hi ha talls a la PC.
1: Sí.
0: ¿Vale? S'ha saturat la PC perquè hi ha un accident. Doncs va passar això. L'apagada és com un accident que interrompeix la circulació normal per les autopistes, ¿vale? Per les grans vies. Això sí que pot donar lloc a una apagada. Actualment no estem en aquesta situació. La situació que estem patint, la vinculada més als talls, és tots els vehicles que estan a l'autopista que de cop volen entrar a la ciutat o volen circular per un mateix carrer d'una ciutat. ¿Vale? Uh-huh. Llavors hi ha una saturació i llavors allò, el carrer aquell no pot assumir-lo. No? És una diferència. Uh-huh. He fet el símil de circulació perquè s'entengui.
1: No, així... Jo, sí.
0: Són problemes diferents, problemes de diferent escala.
1: Sí, sí.
0: El més important, clar, si és l'apagada, afecta a tothom, els talls puntuals afecten a localitzacions molt concretes, molt més concretes, però per això no deixa de ser important.
1: Exacte. Gràcies, Roberto, perquè així ho hem entès i ens hem quedat una mica més tranquils. Roberto Villafafila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de l'UPC, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Què tal? Molt bon dia, doctora.
3: Bon dia.
1: La doctora, ja sabeu, és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de la ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, a veure, en els últims mesos es parla molt dels polinucleòtics i per començar expliquem a l'audiència què és exactament.
3: Bueno, els polinucleòtics són un tractament que realment és molt regenerador i llavors sí. actua a nivell de la pell, pues, ajudant-la a posar-la a treballar, és a dir, ajudant-la que la pell, pues, estigui més hidratada, estigui més luminosa, estigui més estimulada. Uh-huh. No és cap relleno, no és cap estimulador de col·làgen, per tant l'únic que dona és una millora molt important en la qualitat de la pell. És un tractament molt natural i sobretot estem treballant la medicina regenerativa perquè fem que la nostra pell es posi a treballar i llavors així es genera aquesta hidratació, aquesta luminositat, aquesta millora de la textura simplement només amb l'aplicació d'aquest producte.
1: A xarxes hem vist que s'ha popularitzat aquest tractament com el de l'esperma de salmó i no sé què hi ha de ser en tot això.
3: Bueno, és que és així.
1: És així,
3: Els polinucleòtids, en el fons, el que són petits fragments d'àcid desoxiribonucleic, que és el DNA, sí. I llavors l'extraiem de l'esperma del salmó, per això s'ha viralitzat, perquè s'ha fet de moda, no? Les famoses se pinxen el semen del salmó,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, sí.
3: Llavors s'extreu de l'esperma,

0: esperma del salmó perquè té molta biocompatibilitat. Això a medicina ja passa. Hi ha, per exemple, vàlvules protèsiques cardíaques s'extreuen del porc per la biocompatibilitat. Llavors, aquest DNA del salmó és molt biocompatible amb el nostre DNA. Llavors, doncs fa que hi hagi menys rebuig a aquest tractament. Llavors, per això s'utilitza aquest tractament.
1: Has dit al principi que no és un tractament de farciment, sinó de regeneració.
0: Absolutament. No fa cap farciment, no canvia per res els volums facials. Simplement el que millora és aquesta hidratació, aquesta millora de la qualitat de la pell. Simplement és com que posem un tractament que fa que la nostra pell es posi a treballar fent que la pell estigui més hidratada, més luminosa, més tensa, més tersa, que millorin les petites arrugues, però sense cap tipus de farciment. Ideal per a aquells pacients que no volen canviar volums facials, que volen tractaments que siguin molt regeneradors i que vulguin treballar sobretot la causa, no? No tant el problema, sinó que anem a l'arrel del problema.
1: Són d'aquests tractaments que sempre diem aquí que es nota alguna cosa, però sense que es noti res, no?
0: Exactament.
1: Una mica molt natural.
0: Exactament. No? I hi ha zones concretes que tampoc tenim tantes possibilitats de fer molts tractaments i zones que realment ens preocupen molt. Per exemple, una de les zones és la zona de l'ojera.
1: Sí.
0: Aquesta zona és una zona molt delicada que moltes vegades, si no es fa correctament, tractaments amb farciments amb àcid hialurònic, amb rellenos amb àcid hialurònic, doncs poden provocar algun tipus de problema. Llavors és una zona que ara a l'estiu tampoc podem fer tractaments amb làsers que són una mica més agressius per aquesta època de l'any. Llavors és un tractament ideal perquè simplement són unes petites infiltracions en aquesta zona i fan que aquesta part de l'ull doncs tingui més luminositat, que millorin aquestes arrugues, que tingui més hidratació, que millori la coloració. A vegades tenim pues, el que és la zona de l'ullera més enfosquida, fa que millori aquest color, no? aquest color més fosc, que canviï i ajuda moltíssim a millorar la qualitat de la pell, millorant aquestes petites arruguetes. De fet, és un tractament molt simple, que vens, te'l fas, et deixa com si fossin petites picadetes de mosquit que et duren unes horetes, simplement una horeta o dues horetes, després la gent surt d'allà amb ulleres de sol. I amb ulleres de sol no es veu absolutament res, i amb una horeta, dues horetes, estàs absolutament perfecta.
1: I és important que es pot fer ara, durant aquests mesos abans de l'estiu, que a vegades hem dit, no?, que hi ha alguns tractaments que és complicat fer-ho perquè et poden sortir taques o qualsevol reacció, i amb aquest no hi ha cap tipus de problema.
0: Aquest és ideal, fer-ho abans de l'estiu, perquè és un tractament que, com hem dit, millora, aporta hidratació a la zona, millora la qualitat de la pell. Llavors és un tractament que no només ens farà lluir millor i millorar tota aquesta zona, sinó que a més és un tractament que evitarà que el sol ens faci, ens deixi aquestes petites seqüeles conseqüents, no?, de l'afectació de l'exposició al sol, al banyar-nos al mar, que és una mica més agressiu per aquesta època. Això ens ajudarà a passar un estiu fantàstic.
1: Doncs per totes aquelles persones que ens estan escoltant, a qui li recomanaria aquest tractament?
0: Aquest tractament no té, és a dir, se'l pot fer des de gent molt jove que vulgui, no?, que comenci a notar que la pell ha perdut aquesta, no?, luminositat, aquesta hidratació, a gent molt gran que, encara que es facin altres tractaments, vulguin millorar sobretot aquesta qualitat de la pell i aquesta hidratació treballant des de l'interior. Llavors no té franja d'edat i és un tractament que, per suposat, és un tractament mèdic, s'ha de venir a la clínica perquè en principi no hi ha cap contraindicació, però s'ha d'individualitzar a cada cas, com qualsevol
1: sempre,
0: tractament. Però és un tractament adient per qualsevol edat i aquesta és una època de l'any ideal per posar-se'l, perquè la hidratació que porten aquests polinucleòtids ens ajudarà molt a prevenir les conseqüències de l'exposició solar en aquesta època estival.
1: Qui estigui pensant de fer-se aquest tractament, quins consells li donaria i quan es comencen a veure els efectes?
0: Els efectes es veuen des de la primera sessió. De fet, a vegades amb una única sessió, gent que està molt bé, és suficient i gent pues, que a vegades té pues, algun problema més important d'hidratació i que vol millorar una miqueta més, es poden fer fins i tot 3 sessions que separen entre elles 3 setmanetes. És un tractament que és no invasiu, que són 30 minutets, vens a la clínica, te'l fas, surts i només sortir ja fas vida normal. L'únic que hi ha durant aquestes
1: picadetes, que hem dit
0: picadetes durant un parell d'horetes i després desapareixen totalment. De fet, pràcticament la gent quan surt de la clínica, que jo els veig, digo, és com que no ha passat nada, ja no, aquí, i és així.
1: Doncs així de facilitat natural, ja sabem una mica millor què són els polinucleòtics i sobretot en quins casos funcionen millor. Però si voleu tenir més informació, la podeu trobar a la clínica Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia número 78 aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les seves novetats a la pàgina web drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93 487 7466. Ho repeteixo, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Rozano, bon dia.
3: Bon dia i bona hora a tothom.
1: 3 seleccions més classificades.
3: A veure, que avui tinc moltes cosetes per explicar-te del Mundial, a veure com ho faig tot perquè puguem arribar amb tota la informació ja feta a la una del migdia. Bueno, comencem per aquestes 3 seleccions. Ahir va ser una jornada de Mundial espectacular, típica jornada de Mundial. Comencem per la més recent, no? Estats Units. S'han classificat Estats Units, Bèlgica i Anglaterra i comencem amb els nord-americans que ho han aconseguit aquesta matinada derrotant a Bòsnia-Herzegovina per 2-0 a Santa Clara, a San Francisco. Estats Units ha marcat els gols mitjançant Balogun just abans del descans i Tillman al minut 82. L'equip de Mauricio Roberto Pochettino ha hagut de jugar amb un futbolista menys des del minut 64 per expulsió en vermella directa del propi Balogun, que ha confós la cama del rival amb l'estoleta del cotxe perquè li ha fotut una trepitjada que l'ha deixat allà baldat al terra. La vermella directa jo crec que és indiscutible, però bé, s'ha refet el conjunt nord-americà i acaben marcant el segon gol i enduent-se la victòria i per tant la classificació pels vuitens de final. Hi ha eufòria absoluta als Estats Units amb aquesta selecció, recordem, és una de les anfitriones. A veure on arriben, per exemple, el seu seleccionador Mauricio Pochettino no tanca la porta absolutament a res, tu.
4: I think that was what we wanted, no?
5: Bueno, nosotros siempre lo dijimos desde un principio, que nosotros queríamos generar esta cultura, que teníamos que competir en todo momento y tenemos que ser competitivos. Y estoy tan contento porque, por supuesto, que esto fue sumamente difícil. Y Balogun, cuando recibió la cartulina roja, yo dije, bueno, ese es el momento que teníamos que jugar como una selección y mostrar que éramos un equipo unido. Y todos los futbolistas nos dijeron, estamos listos para liberar esta batalla. Todos lo que están haciendo también esta selección con toda la afición que tenemos, todo es posible.
4: And with that amazing fans, everything is possible.
3: La traducció meravellosa de King Africa, s'ha entès perfectament tot. No sé si l'has pogut veure, Míriam, al Bèlgica-Senegal.
1: No. Mira, vaig estar a punt, però se'm va complicar la cosa.
3: Pues, ostres, perdó, partidars. Bèlgica sí. Ha guanyat a Senegal per 3-2 a Seattle. Un partit increïble. Fixa't sí. Que els africans dominaven 2-0 a falta de 4 minuts pel final.
1: Què dius?
3: Amb Hostia. Gols de Diarra al minut 24 i Sar al 51, però dues badades defensives o encerts del conjunt belga, cadascú que s'ho miri de la manera que vulgui, però han permès a Lukaku i Tielemans a fer 2 gols i, per tant, establir l'empat i portar el partit a la pròrroga. Doncs bé, la pròrroga ha continuat dominant Senegal, que ha estat superior a Bèlgica, però un rigorós penal en l'últim minut del partit, en l'última jugada de la pròrroga i transformat per Tielemans, al final ha donat la classificació a Bèlgica. Molt empipament per part dels africans, que sincerament jo crec que els hi han fotut una miqueta robatori, però això ho deixo aquí, ho dic amb veu baixeta, és la meva
1: ara
3: opinió.
1: Ara que no ens escolta ningú.
3: Estaven els belgues realment desquiciats, fins i tot hi va haver una baralla entre futbolistes, baralla dialèctica dins del camp, discutint-se, etc. Doncs bé, al final va salir Thibaut Courtois després del, va sortir Thibaut Courtois al final del partit per explicar doncs, que sóc un grup omnit i que poden arribar allà on sigui també.
6: Cuando no ganas nada al final de temporada nadie está contento, estás un poco, no triste, pero bueno, al final un poco cabeza abajo, pero bueno, es verdad que aquí

0: Administración pertinente.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Cataluña, això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
4: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 35 fons mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre la calor.
5: El consistori adopta aquesta mesura per l'episodi d'altes temperatures i reforça les recomanacions de protecció civil per prevenir els riscos associats a la calor. Es recomana als espectadors que facin servir gorres i roba lleugera i que facin pauses a l'ombra o espais climatitzats.
4: I demà comencen els talls de carrers per les obres del tram Besòs per la transformació urbanística de Glòries i la connexió del tramvia per la Diagonal.
5: Les obres per duplicar la via a la Gran Via i millorar l'entramat urbà afectaran les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs, amb talls significatius a les seves rutes. El projecte busca prioritzar l'espai pels vianants i millorar la xarxa de transport públic. Hi haurà serveis alternatius de bus que cobreixin els trams afectats i un reforç del metro.
4: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a l'AP7 a l'alçada de Castellví de Rosanes.
5: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i posteriorment un camió ha atropellat mortalment la passatgera menor d'edat. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital, mentre que el camioner ha resultat il·lès. Els Mossos d'Esquadra encara investiguen les causes del sinistre.
4: I en l'àmbit de la cultura ja coneixem el nom del director de la Fundació Conservatori Liceu.
5: El pianista i compositor Iñaki Sandoval agafa el relleu a Maria Serrat i es posa al capdavant del conservatori. S'estrenarà el càrrec al gener del 2027 i té com a objectiu combinar la innovació acadèmica amb la projecció internacional i les aliances institucionals.
4: Són notícies d'aquest dijous 2 de juliol.

0: Un dijous més parlem de tecnologia. Avui ho fem amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comences amb ritme una altra setmana, eh?
1: M'agrada molt aquesta cançó. Sí, a tothom li deu sonar, més o menys. Bueno, més o menys a tothom, no? Això és Clocks, de Coldplay, que la van fer el 2002, no? És, allò, aquesta és una, aquesta cançó que a mi algun cop a la vida m'ha ajudat. Perquè, sí, perquè la música parla, no, d'una persona, no, de que, ostres, va replantejant de què ha estat fent a la seva vida,
0: sí,
1: no, o sigui, que el temps li ha anat avançant, que el temps avança, que se li acaba la vida, i es va parlant, doncs, ostres, si el que vaig fer en el passat va estar bé, no va estar bé, què hauria passat si ho hauria fet diferent, etcètera, etcètera, no?
0: T'ha ajudat a reflexionar una mica, vamos.
1: Exacte. I això... Sí. Ho podem escoltar, això, el que passa, aquest estrès de la persona amb la cançó, perquè sempre, sí, no, són uns acords diferents. Normalment estem acostumats a escoltar els quatre acords en la música pop-rock, sí, i en aquí més en hi ha tres, perquè el que fa és crear tensió.
0: Ah.
1: O sigui, la música, si l'escoltem, veiem que sona com raro, oi?
0: Sí.
1: No sona com d'allò. Perquè és això, perquè ens falta tornar a casa, li falta l'acord de tornar a casa, que ens va tornar a relaxar. Perquè el que fa és anar creant tensió, no? I per això, bueno, és una... Sí, llavors, si escoltem, ens està dient que el temps sempre tira endavant. Fixem-nos la bateria que tota l'estona està fent ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sempre, per mi, és el rellotge, no?, que va avançant i va avançant, no? I...
0: Déu-n'hi-do, que curiós aquestes cançons que tenen tant sentit, estan ben filades, eh?
1: Sí, al final de tot, la cançó acaba igual que ha començat. I aquí la interpretació que em faig és que sí, que sí, tu vés-te preocupant del que vulguis del passat, però que el temps segueix, eh?
0: Ai, tot el rellotge aquí... no s'atura, eh?
1: El rellotge no s'atura, exacte, això, eh? I llavors, bé, per què he triat aquesta cançó?
0: Es parlaràs de rellotges avui o com va això?
1: No. Parlaré d'un invent que es va crear el 2002.
0: Sí?
1: D'acord? D'una cosa que segurament tots hem fet alguna vegada, ara en poc, ja explicarem per què, però que és resoldre un captcha.
0: Home, sí, recordem, són aquestes proves, podríem dir, que a vegades ens trobem a internet per comprovar si som humans, si som un bot, no? Per exemple, senyala les bicicletes que veus en aquesta imatge. És això, no, Àlex?
1: Això, exacte, això. Sí, això va ser una mica després, però sí, és això. Inicialment era a posar paraules.
0: Ah.
1: Però sí, és això. Això és el captcha, val?
0: Uh-huh, vale.
1: Llavors, tu li veus alguna relació entre aprendre idiomes i resoldre captchas o la intel·ligència artificial i resoldre captchas?
0: Home, mira, intel·ligència artificial potser li puc trobar alguna cosa, però amb aprendre idiomes em perdonaràs, però no veig cap relació, eh?
1: avui ho resoldrem, això.
0: Vale.
1: Però comencem pel principi. Inicis del internet. Any 2000. Bueno, no és a l'inici, però bueno, ja ens entenem.
0: Sí, sí.
1: Encara estava tot molt... No era el que és ara, no? Doncs les companyies tenen un problema, i és que rebien molts atacs d'altres màquines per saturar el sistema. Val? Això era una de les coses que ens passava. I el segon és que, per exemple, hi havia màquines que es dedicaven a registrar-se, per exemple, a aquests proveïdors de comptes d'email o per xatejar, no? Agafaven i començaven a crear comptes de correu, no? Això ho feien unes màquines. Sí. Clar, això era un problema. El que vam fer va ser, ostres, les empreses deien, ostres, volem una solució, no sabem com fer-ho, i resulta que un estudiant de la Universitat de Carnegie Mellon va donar amb la solució. Aquest estudiant, sí, era de Guatemala, però era de pares alemans, i es deia Luis Van Ant.
0: Molt bé.
1: Llavors, què va fer?
0: Aquest home, segur.
1: Sí, bueno, i a més que un coco, una persona amb visió, no sé com dir-ho, ara ho veurem. Sí, també era un coco, evidentment, però el tema era més, o sigui, tu pots tindre un coco, però si ets un manta, no faràs res
0: no,
1: a la vida.
0: No, està clar.
1: No? En canvi, has de tindre una visió, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, ell el que va estar pensant és el que has dit tu, com demostrar que una màquina no és una persona, val? O que nosaltres som persones i no màquines.
0: Sí.
1: És tot el contrari del test de Turing. Recordem que alguns cops ja hem parlat de que el test de Turing mira de fer amagar que una màquina sembli una persona. Aquí és al revés, no? Llavors ell el que va fer va ser crear un programa que feia lletres aleatòries, per exemple, tota una concatenació de coses que no tenien cap mena de sentit. A més les distorsionava, per exemple, la F li feia que la F fos més allargada, li posava com soroll i línies de fons, i llavors això ho enviava a la pàgina, no? Aquest programa ho enviava a la pàgina web. I llavors tu, com a persona, havies d'escriure què deien allà. Les màquines, el fet que hi hagi tot aquest soroll i totes aquestes deformitats a les lletres, feia que els costés moltíssim poder-ho resoldre correctament, però no així a un humà. Llavors ell va crear aquest sistema i li va anomenar CAPTCHA. Era, tu vols registrar-te a una pàgina web, molt bé, jo et poso aquí unes lletres totes aquí aleatòries, tu les escrius, si ho resols, ets una persona, et deixo registrar. Perfecte. Ell no en va treure cap benefici. Va ser allò un estudi que ell va fer a la universitat i el va publicar i que tothom se'n beneficiés.
0: Hem parlat moltes vegades d'aquest tipus de descobriments o de troballes que la gent no treu benefici, que ho fa i el benefici se l'emporta un altre.
1: Sí.
0: Treballen una mica per amor a l'art, que es diu.
1: Això mateix. Bueno, era estudiant, no? Llavors potser era com la seva tesis i tal. Bueno, aquí... Però ell, és el que et deia, a part de ser un cojo, ell era llest, era espavilat, tenia visió de negoci. I després va dir, a veure, resulta que, això és el que diu això és el que diu la història, llavors jo aquí puc fer una altra interpretació, però resulta que ell un dia es va sentir molt culpable perquè estava pensant, va veure una notícia que deia que es resolien 200 milions de captxes per dia i que un captxa es tardava 10 segons. I va dir, ostres, la humanitat està tirant 500.000 hores en resoldre captxes al dia. És molt, si ho pensem.
0: És molt, però 10 segons per persona tampoc és tant.
1: Sí, no és molt, no? Però llavors, clar, ell es sentia malament, no? I va fundar una empresa que es deia ReCAPTCHA i que millorava aquest captxa. Jo aquí el que veig és que no sé si es va sentir tal culpable, si no va dir, ostres, aquí estan fent diners... Jo també vull fer negoci d'això, no?
0: Home, clar. És a dir, que, bueno, em quedo més tranquil·la que sí que va veure negoci al final, eh?
1: Sí, al final va veure negoci i la solució perquè no perdessin tant de temps resolent un captxa la va trobar en els llibres antics, llibres molt antics de 1800, 1900, sí. On Google estava digitalitzant-los. Llavors, què els hi passava a Google? Els hi passava que aquests llibres antics, al final les tintes... es

0: diríem que es tornen més clares o deformen la lletra perquè és com si es, no? Com si es desplacessin la tinta, no? I clar, els sistemes no sabien reconèixer-ho bé. I aquí Luis va dir, ah, ja sé què podem fer. Agafarem paraules que sí que hem reconegut correctament d'aquests llibres antics amb una paraula que no hem reconegut correctament en un llibre antic. Les posarem juntes i farem que la gent hagi d'escriure les dues. La que sabem és una paraula de control, la que no sabem assumirem que és correcta. No? Llavors, què feia? Com que nosaltres com a humans sí que les podíem reconèixer, el que feia el sistema era presentar-ne dues lletres, si ens hi fixem, això encara algunes webs ho tenen, una és l'entenem bé i l'altra és, ostres, exactament què posa?
1: Sí.
0: Llavors ho posàvem, si la primera era correcta i la segona s'assemblava molt al que en teoria havia de dir, dèiem, perfecte, és correcte i et deixem entrar. I amb això va fer un negoci. Però, aquí hi havia un truc.
1: A veure.
0: I és que aquí resulta que tots nosaltres, quan fèiem això, el que estàvem fent era digitalitzar tots aquests llibres.
1: És a dir, que estàvem treballant per ells?
0: Estàvem treballant per ells.
1: Que fort.
0: Dèiem, com que les paraules no les reconeixem,
1: sí,
0: però els humans sí que les reconeixen, jo, quan tu me la posis que està bé, la substituiré en la meva digitalització. I per tant ja m'has fet tu el canvi de l'ordinador no sap què posen allà a ja sap el que posen allà.
1: I això no hem de reclamar el nostre sou.
0: Això no es reclama. Això ja ha passat, no? I això Google ho va veure i va dir, ostres, vaig a comprar-te l'empresa. I la va comprar per milions de dòlars, va contractar el mateix equip,
1: sí,
0: per seguir desenvolupant aquesta tecnologia de captchas, no? I el que primer, la primera actualització que van fer és la que comentaves tu, Míriam, a l'inici, que és amb imatges.
1: I aquesta també tenia truc?
0: Sempre, evidentment. Quan nosaltres ens surten allà i ens diu posa'm on hi ha un semàfor, o posa'm on hi ha un autobús, o posa'm on hi ha un pas de zebra, el que estem fent és, i aquí és el que comentàvem a l'inici de la secció, entrenant o entrenàvem una IA.
1: Ostres.
0: Perquè li dèiem, de tota aquesta imatge, això, això, això i això és un semàfor. De tota aquesta imatge, això, això i això, això és un autobús o és un cotxe. I ells això ho utilitzaven per entrenar la seva IA. Perquè al final el que necessitem són sistemes que són... o sigui, necessites sistemes que es puguin... No són autodidactes, has de tu dir-li això és un semàfor, això és un cotxe.
1: Que
0: llavors,
1: clar,
0: amb això, gràcies a això sí ho vam utilitzar. Després d'això va vindre el CAPTCHA, la versió 2 de CAPTCHA, la versió 3 de CAPTCHA, que si ens fixem últimament ja no ens surt gaire, o per exemple només ens surt apretar un botonet i ja està.
1: Sí. Sí, sí.
0: Perquè realment el que fan és estudiar com tu et mous per la pantalla i a partir d'això diuen, sí, ets una persona.
1: Com ens manipulen, com mare meva, quin drama. Escolta, i què va passar amb el Luis?
0: Bueno, el Luis al cap d'estar així a Google un temps, suposo que per contracte li van dir has d'estar 2 anys, 3 anys, 5 anys, bueno, el que sigui, va agafar i va crear Duolingo.
1: Ara arribem als idiomes, ara ho entenc per què m'ho preguntaves.
0: Duolingo,
1: sí que és un coco, tu. O com a mínim té visió de negoci, ara... sí, tenies raó.
0: I espera't, que encara no hem acabat,
1: ah,
0: perquè
1: no?
0: Va crear Duol... No, home, perquè aquí, clar, ell, ja veus quina visió que té ell, eh? Sempre és que algú treballi per mi. Sí?
1: Sí.
0: Aquesta és la seva visió.
1: Sí, sí.
0: I el que va ser, va crear Duolingo, dius, per què? Perquè tothom pugui aprendre idiomes.
1: Uh-huh.
0: Però què va fer? Va fer seguir el mateix sistema que havia fet amb CAPTCHA, i és... Molt bé, resulta que la CNN vol traduir articles de l'anglès a l'espanyol.
1: Sí.
0: Per tant, què faig? Trossejo. Trossejo textos de l'article, els poso els estudiants me'l tradueixen, algú ja m'ha fet la feina.
1: Ostres, molt llest el Luis aquest, eh?
0: Sempre...
1: Ell el seu negoci, però per darrere estem treballant els altres. Em sembla fantàstic, tu. És el negoci perfecte.
0: Sí, sí.
1: Mà d'obra barata, eh?
0: Què va passar? Mà d'obra barata, sí, sí. Clar, tu prens idiomes, per tant,
1: és
0: que, però al final no deixa de ser un win-win.
1: Sí, això és veritat. Sí,
0: no
1: sí.
0: Podríem dir, tothom guanya.
1: Uh-huh.
0: Tothom guanya, no? Però què va passar? Que va vindre la Unió Europea i va dir, escolta'm, que aquí hi ha menors que tu els estàs explotant laboralment.
1: Sí.
0: I aquí es va acabar aquesta visió de negoci, si volem dir. I llavors per això va començar a aparèixer el Duolingo Premium i subscriu-te i tal, perquè, bueno, al final...
1: Havia de treure la rendibilitat d'una altra banda, clar.
0: Tot i que és cert que no és una empresa que es basa molt en el rendiment, o sigui, com a negoci, sinó en l'ús social. És a dir, el que estan comptabilitzant molt és la quantitat de gent que està dintre de la plataforma. La pregunta que jo em faig que desconec és, i per què? Segurament d'aquí 5 o 6 anys ho sabrem.
1: Doncs segurament estem fent alguna feina que desconeixem i que està sortint molt barat a una altra persona. Déu-n'hi-do amb aquest Lluís, eh? El tio, sí. Realment, una visió de negoci fantàstica. Àlex Soto, com sempre, un plaer parlar amb tu de tecnologia. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno, de verdad, es el que recordamos si queremos repetir. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno. Disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía tan espectacular que ha sido reconocida como con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo, este verano quédate con lo bueno, bueno.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Aquí a la ciutat hem parlat sovint de la soledat no desitjada, és a dir, la situació que es produeix quan una persona, en la seva gran majoria d'edat avançada, es troba sola sense buscar-ho. Tot això té un impacte clar i contundent en la salut mental de qui ho pateix i, a més, aquest fenomen s'accentua durant l'estiu, tenint en compte que moltes famílies marxen de vacances i que el dia a dia no és el mateix que durant l'any. És per això que avui li dediquem el tema de la setmana a la soledat no desitjada durant l'estiu. Com ho farem, Gerard?
3: Doncs mira, tenint en compte que, com deies, la gran majoria de persones que pateixen soledat no desitjada són persones d'edat avançada, persones grans, ens centrarem en aquest col·lectiu i si parlem de persones grans, Míriam, no podem deixar de pensar en la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya. És per això que he pogut reflexionar una mica sobre tot això amb el seu president, el Josep Carné, que reconeixia que l'estiu és un període especialment complicat per les persones grans.
4: Sí, evidentment trenques les rutines habituals, no? Moltes activitats, sobretot activitats comunitàries que potser no pots acabar de fer, també menys disponibilitat potser dels familiars de poder estar amb tu a causa de les vacances o les activitats dels nets i tal, contribueix a augmentar aquest sentiment d'aïllament, no? Que ja es troben, evidentment, durant l'any, no? Però en aquests moments, en molts casos, s'agreuja. S'agreuja perquè, clar, cadascú té unes seves activitats i les activitats potser que puguis fer o que estaves acostumat a fer doncs no les pots acabar de fer. Doncs per què? Doncs que potser si tu vas amb una coral, la coral no funciona. Si vas a fer una activitat a un casal, aquest casal està tancat.
3: Està clar que el fet que moltes famílies marxin de vacances provoca que les persones grans es sentin soles. Deia Carné en aquest sentit que, d'una banda, les persones grans de vegades són les grans oblidades per la família, però també hi veu part de responsabilitat en la pròpia persona que la pateix, que en ocasions no vol abandonar el seu lloc de confort, és a dir, el seu domicili.
4: Hi ha famílies de que diuen a les persones grans pues mira, anem de vacances i anem a l'apartament de tal lloc i tal, i anem tots. I la persona gran no vol anar, no vol sortir del seu entorn, del seu ambient, per anar a passar uns dies en un lloc que és desconegut i que allà, doncs, d'una manera o altra, també la soledat potser és una mica més agreujada. És evident de què dius, jo puc vindre, no sé, i poso com a exemple, vindré a Salou a passar les vacances tots junts. I escolta, jo què hi faig en un apartament a Salou si jo estic doncs, vivint en un barri de Barcelona, l'Eixample, que tinc els meus problemes, però estic a casa meva i, per tant, em vull quedar. I si et quedes, doncs, perds aquest contacte directe amb els teus familiars i, per tant, s'agreuja aquest sentiment de soledat perquè, a més, els veïns tampoc hi són. I és els problemes de l'estiu i, sobretot, amb persones que tenen aquesta vulnerabilitat.
3: En tot això també hi ha la qüestió climàtica i és que si gestionar la calor ja suposa un repte per tots nosaltres, siguin persones grans o no, doncs en el cas de les persones grans encara és més difícil si es troben soles.
4: Sí, perquè a més, i el que s'estan recomanant constantment per través dels mitjans de comunicació, de que heu de beure encara que no tingueu set, us heu d'hidratar, etcètera, etcètera, no? I heu d'estar en condicions pues, de frescor el millor temps possible. I aquestes coses et diuen de perquè, com que no tens sensació de set, no veus. Com que no veus, no t'hidrates. Mm-hmm. I si no tens algú al costat que una mica et forci o t'orienti o t'estimuli a que ho facis, doncs pues no... no ho fas, no? I llavors aquestes són les conseqüències que hi ha en aquest sentit. Els cops de calor ja estàs veient

0: en el que esteu dient tot també tots els mitjans de comunicació, la quantitat de morts a través dels cops de calor. I avui mateix estàvem comentant que hi ha moltes ciutats que ja el refugi climàtic l'estan obrint cada vegada més en més llocs, no? I jo el que reivindicava també, i algunes vegades hem reivindicat, en tot cas des de la FATEC, és de que inclús doncs potser s'hauria de que poguessis entrar en qualsevol bar a que et donessin un got d'aigua sense pagar, no? Alguna cosa per estimular que les persones poguessin fer aquesta activitat, no?
1: I en tota aquesta qüestió també hi entra la figura de les cuidadores professionals, fonamentals en molts casos durant tot l'any, però que també, evidentment, doncs, han de tenir els seus dies de vacances. La falta d'aquesta figura durant l'estiu, o fins i tot el fet que hi hagi alguna cuidadora de substitució, també afecta la salut mental.
0: Exacte, aquest és l'altra cara de la moneda, i és de que, doncs, per exemple, tens un cuidador amb el qual tens la confiança i costa trobar les persones grans, entre manera, i hem de reconèixer que som una mica raros, no? De que ens costa habituar-nos a estar en contacte amb una persona desconeguda. Però si aquesta persona, al final, al cap del temps, arriba a tindre una confiança, un entente cordial, doncs el que passa és que dius, bueno, ara jo me'n vaig de vacances perquè me'n vaig al meu país o me'n vaig a la meva província, i et quedes amb una altra persona, encara que la trobis, suposant que la trobis, és començar de zero. Començar de zero en condicions que no són les més òptimes és preocupant pel, en aquest cas, per la persona que pateix la soledat i per la família que deixa càrrec d'aquesta persona a la persona que vols cuidar, no? Perquè la, dius, bueno, jo com marxo tranquil també de vacances? Aquest és l'altre problema, no?
1: Per combatre aquesta soledat no desitjada, hi ha associacions que impulsen campanyes amb aquesta finalitat. Per exemple, és el cas de l'associació Amics de la Gent Gran, que cada any organitza activitats i visita persones grans al seu domicili per oferir companyia i ajuda en moments complicats, en moments de soledat no desitjada. Josep Carné valora aquesta gran tasca solidària.
0: Nosaltres el que treballem és fomentar des de sempre aquest envelliment actiu i enfortir, sobretot, xarxes de suport. Com podem posar en contacte dues persones que d'una manera o altra estan soles o pateixen soledat, de poder-les enxarxar i poder que es puguin trucar, que puguin parlar, que es puguin estimular i animar-se, no? I per tant, el que busquem és dir, si tenim pues, al barri, al poble, a la ciutat, d'unes quantes persones que pateixen aquesta símptoma, pues, que és agafar i dir, mira, com ens podem relacionar? Com podem estar enxarxats els uns i els altres? D'una manera o altra, doncs mira, ens trucarem i ens explicarem el que ens està passant. I en comptes d'estar en contacte amb els fills, estar en contacte amb una persona que està en les mateixes condicions que estàs tu, no? Crec que l'estiu ha de ser una oportunitat per reforçar aquesta atenció cap a la gent gran. Un gest tan senzill com és una trucada o una visita, que és el que està fent Amics de la Gent Gran, és una diferència important, no? És una responsabilitat una mica per part de tothom. Tampoc ho hem de deixar en mans tot únicament de la família, sinó la comunitat podem fer coses, no?
1: Les entitats, en aquest sentit, tiren del carro, quan potser l'administració també hauria de fer-ho i potser no ho fa com ho hauria de fer o no ho està potenciant de la manera correcta. Aquí Carné estableix una comparativa que pot sorprendre de primeres, però que és tota una realitat.
0: El que passa és la història. I algunes vegades hem fet campanyes de que no abandonem els gossos a l'estiu o els animals de companyia, i a vegades potser també hauríem de fer campanyes per dir no deixem sols a les persones vulnerables o sensibles. No? Mm-hmm. No sé, ara acabo de dir potser una cosa que no és la correcta, però és una mica així.
1: No, totalment.
0: Hem vist moltes vegades aquestes campanyes. Ell no ho faria de deixar-te, no?
1: Sí.
0: I, en canvi, pues, aquestes campanyes, extrapolar-les o portar-les també a les persones aniria bé, també. I, esclar, a tot arreu fan accions i campanyes de previndre o d'acompanyament de la soledat i tal, però a l'hora de la veritat costa molt de que són iniciatives més aviat comunitàries que no de les administracions, no?
2: Doncs molt interessant i molt savi, com sempre, el que ens explica en Josep Carné, però més enllà de la reflexió, ens quedem, si et sembla, Gerard, amb aquestes accions que pretenen combatre aquesta solitud no desitjada. I és que, a banda del que fan associacions com Amics de la Gent Gran, també hi ha d'altres persones que fan accions que tenen un valor incalculable en aquest sentit, i és el cas d'un grup de música molt especial.
1: Sí, el grup Val Més Que No T'Hi Fixis neix a Olot i el formen un grup de dones

0: Persones grans que un bon dia van decidir ajuntar-se per oferir concerts com qualsevol grup de música. Però aquest grup té una particularitat molt especial I és que cap d'aquestes dones sap tocar cap instrument ni tampoc sap apenas cantar. El que fan és actuar en playback, és a dir, simulant que toquen instruments I canten oferint actuacions tant a teatres com també a residències de persones grans.
1: Montse Pujol, Montse Fàbregas, membres de Val Més Que No T'Hi Fixis, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia a vosaltres, molt bon dia.
1: A veure, la primera pregunta és obligada. Com neix Val Més Que No T'Hi Fixis?
2: Mira, el grup va néixer perquè volien fer alguna cosa, vale? I no sabíem què havien de fer. Varen fer comèdia, varen començar també en comèdia, però el playback ens va agradar sempre. O sigui que varen fer comèdia I playback. Però és que llavors varen veure que el nostre era més el playback que la comèdia I han continuat amb la comèdia, ai, amb el playback. O sigui que fa 10 anys que estem en aquest món. Jo una mica més de 10 anys perquè ja havia estat amb un altre grup abans que muntéssim aquest, o sigui que ja portava uns 4 o 5 anys més que ho fèiem amb un altre grup. I la tant no, jo fa 8 anys que ho faig jo. Però vaja, vull dir que ara ja també, com que fa tant temps que ja ho tenim tot
3: sí, ja
2: molt bé.
3: Ho tenim per mà I bueno, ja no és... A veure, no és una cosa que ens costi molt, vull dir, sí que ens costa que hem d'estudiar molt les cançons, hem d'estudiar la manera d'interpretar-la, que això és molt important, I bueno, també si s'ha de ballar, ballar, en fi, hem de simular com si verdaderament nosaltres actuéssim amb la nostra veu, que és el que costa més de fer. Sí que anem a teatres, també, perquè no solament fem residències, sinó que aquí ho tenim dos teatres, tres molt importants, I també hi anem.
0: I així
2: es va començar el grup.
0: I així aneu sumant...
2: Fins que el cuerpo aguante, exacte.
0: I així aneu sumant anys d'experiències, cada vegada sou més conegudes, però no sé si als inicis del grup la gent es sorprenia quan us coneixia o quan sabia el que fèieu.
2: No, bueno, és que nosaltres quan van començar no teníem gent que ens seguís, vull dir, van començar per nosaltres. Però després de mica en mica, anant residències, doncs la gent ens va anar coneguent. A més, aquí a l'Odi ja ens coneix quasi bé tothom, vull dir, no ara, sinó que ja ens coneixien d'altres coses. I esclar, els ser nosaltres, doncs van dir, ah, els vindrem a veure. I així s'ha anat vinguent I bueno, tenim...
4: Bueno, ara tenim molta clientela.
2: Tenim molta clientela, però esclar, com van començar, com que nosaltres fem més per gent grans, perquè nosaltres som grans, doncs molta gent dels que nosaltres de llavors ens seguien ja no hi són.
4: Ja no hi són.
2: Doncs ara ja han vingut gent nova. O sigui que veig que van vinguent I...
4: Els agrada molt.
2: Sí,
4: els agrada molt.
2: I els teatres els emplenem sempre, vull dir que... No, tenim sort que tenim bons seguidors.
1: No m'estranya que teniu seguidors perquè us ho passeu bomba, eh?
4: Tenim bons seguidors, però també nosaltres hi posem el coll aquí, perquè vull dir que estudiem molt. Això no pot ser una cosa molt sèria, A l'hora de treballar són molt sèries I molt complidores, però ens ho sabem també passar molt I molt bé. Sí, perquè nosaltres ensegem tres dies a la setmana, vale? De les 6 fins a quarts de 9.
2: Sí.
4: Doncs
2: a vegades són les 7 I que han començat perquè ens hem embogit o hem explicat tonteries.
4: Sí.
2: I a vegades diem, bueno, què venim a fer aquí, ensejar o fer el burro? Vull dir, ho fem seguir tot.
4: Però quan és l'hora, verdaderament que ho fem molt... Bueno, almenys la gent ens ho diuen, que ho fem molt bé.
2: A més, ho fem a gust. I com que... Són un grup que ens venim molt, doncs això també sobre l'escenari es nota molt, perquè hi ha una complicitat entre nosaltres. I això és molt important també en un grup.
1: Escolteu, d'on surt el nom de Val Més Que No T'Hi Fixis?
2: Bueno, aquest nom és perquè jo fa 17 anys, bueno, 16 anys, que estic aquí a la plaça Val Més Dolor, no sé si ho coneixeu vosaltres, que és un edifici que és per la gent grans. O sigui, són pisos tutelars, o sigui, el pis és nostre, però... Vull dir, no és que sigui nostre, és que paguem un lloguer com si estiguessis en qualsevol altre pis. Però tots som gent grans. I aquí van començar a voler fer coses, és el que et deia després, van començar a voler fer comèdia. I quin nom hi posarem I quin nom hi posarem. I com que som aquí, que es diu Balmes, l'edifici és Balmes, van dir, doncs, guita, posarem Balmes, que és a casa nostra, I després que no t'hi fixis perquè vés a saber què, si ho farem bé o no ho farem bé. I així ha quedat el nom.
0: Actueu també a teatres com a residències I, en definitiva, allà on us truquen, no? I crec que de peticions en rebeu bastantes. De fet, ens dèieu que ompliu els teatres.
2: Sí, van començar amb residències.
0: Res a envejar a les gires de grans bandes mundials, no?
2: No, això tampoc. No, això no, No. Nosaltres som com molts grups que hi ha aquí de playback, que n'hi ha uns quants, aquí a
4: la comarca. La comarca, sí, la comarca.

0: Però bé, bueno, nosaltres en plenem. Vull dir, mira, vàrem anar al Centre Catòlic, que és un teatre que hi anem molt sovint, i la gent no va poder entrar tothom perquè estava ja ple i encara esperaven gent per
1: Déu-n'hi-do.
0: entrar, o sigui que no. I quan anem al Turín, que hi anirem per les festes d'altura, bueno,
2: Les
0: després
2: festes.
0: de les festes, allà és molt més gran i també l'emplenem. Vull dir que sí, estem contentes perquè la gent ens van seguint.
1: Quin tipus de música canteu i com feu la selecció?
0: Doncs aquí tothom tria la seva cançó. El que hem de mirar, que no sigui que una triï la mateixa que l'altra, que ara en aquest cas ha passat, doncs un o altre l'ha de treure, però tothom tria el que li agrada. I llavors, anem, si una hi ha trompeta, si l'altra hi ha piano, si l'altra hi ha guitarra, i ho anem col·locant tot. I anem fent així, eh? O sigui, cada un se la tria, la cançó. Tenim molts estils, perquè cada una ens agrada... Bueno, n'hi ha que els agrada molt ballar, n'hi ha que no els agrada tant ballar. Busquem cançons adequades per cada persona. I és clar, llavors, això que diu ella, si algú ha triat la mateixa cançó o la mateixa cantant, ara s'ha de canviar. Perquè, és clar, la presentadora nostra, llavors, quan presenta la cançó, hi afegeix tota la història de la
2: Aquesta
0: cantant
2: persona.
0: verdadera, saps? Perquè ha de fer temps per nosaltres poder-nos canviar. Que cada vegada que sortim a l'escenari ens canviem tot. El vestit, les joies, les sabates, tot. Clar, això porta un temps, encara que anem bastant de pressa, i ella, mentrestant, aprofita per explicar la història de la persona, la cantant
2: Exacte.
0: verdadera de la cançó, i si no estem, hi posa algun xiste, o
2: Una
0: bé alguna
2: poesia.
0: poesia, en fi, quan s'ho allarga per poder anar nosaltres amb una mica més de tranquil·litat, que, bueno, tranquil·litat no en
2: No en
0: tenim,
2: tenim, però bueno, però va bé així.
0: però d'aquesta manera no queda mai l'escenari buit.
3: I quant temps
0: O sigui,
3: acostumen
0: les
3: a durar
0: cançons,
3: aquestes
0: cadascú
3: actuacions?
0: mira d'agafar el seu estil. Mira, si anem en residències no volen pas més d'una hora perquè les persones d'allà, doncs, se'n cansen. Si
3: Clar.
0: anem al teatre són 2 hores. I depèn del lloc que anem, que hi ha puestos que anem... A vegades anem en puestos que no són residències, com per exemple
2: Diumenge.
0: diumenge que anem amb un casal, doncs allà també volen 1 hora, però moltes vegades hem fet 1 hora i mitja. Quan anem
2: Sí.
0: en casals anem 1 hora i mitja. O sigui que llavors nosaltres escurcem, allarguem el programa, que tenim diversos programes, i mirem el que fem.
2: Bueno, i cada vegada que anem al teatre, perquè 2 cops a l'any anem a un teatre o l'altre, doncs tots dos sempre portem programes diferents, eh? Vull dir, ens ho correm fort, eh? Sí, durant l'any, doncs, poder fer, a veure, 2, 4, 6, i les de les... uns 8 programes.
0: Sí.
2: Sí,
0: Siguem d'anar estudiant, mirar, ara ja estudiem el programa del dia 12 que anem,
2: bueno,
0: dia
2: aquest ja el
0: 12,
2: tenim força.
0: aquest ja el tenim força sabut. Però llavors ja hem de començar a estudiar per l'octubre o novembre, que hem d'anar al Catòlic. Doncs ja, i ara ja el busquem les cançons per allà. O sigui que no parem mai, estudiem sempre.
1: Déu-n'hi-do. És evident el que aporteu vosaltres al vostre públic, però què us aporten ells a vosaltres?
0: Bueno, ens porta molta, molta alegria perquè veiem que són fidels amb nosaltres i els trobem la gent
2: Sí,
0: pel carrer i diuen,
2: sí.
0: com tornareu a actuar a vosaltres? Clar,
2: Sí.
0: això ens dona una alegria i unes ganes de tornar, de tirar endavant.
2: Sí.
0: Perquè la veritat ens cansem, és veritat,
2: Ahir vam quedar
0: cansem.
2: ben cansades,
0: Ahir
2: aquí.
0: vàrem anar a
2: Va
0: actuar i
2: fer
0: van...
2: molta calor.
0: Sí, entre la calor i que portem un trot i aquest mes ha estat un continu, clar, també saps som grans. Però és clar, com la gent es diuen, què, com podrem tornar a venir? És clar, llavors tenim ganes de
2: Va,
0: tornar
2: tornem-hi.
0: endavant i vinga, sense mandra i endavant. I això és el que ens porta. I si anem amb residències, bueno, les residències és molt maco perquè
2: Ui, sí.
0: veus la gent pobres que a vegades
2: Quan
0: entra...
2: arriba,
0: Sí,
2: quan...
0: explico-t'ho.
2: No, que quan arribes allà veus a tothom a cap baix, que no et miren ni fan res, però que senten una mica la música i s'hi coneixen, perquè quan anem en residències també busquem cançons que siguin més d'abans.
1: Clar.
2: I llavors la gent se recorden d'aquestes cançons i van seguint una mica, siguin amb les mans, i el que pot cantar una mica, i és molt maco, eh, amb les
0: Sí,
2: residències.
0: aporta molta alegria, perquè, clar, ens diuen, i quan tornareu, saps? I clar, sempre hi tornem, evidentment. Però vull dir que no,
2: Molt agraït, eh? Molt
0: és molt
2: agraït.
0: agraït anar en residències,
3: Clar, jo volia
0: sí.
3: preguntar-vos precisament per això, per aquest poder terapèutic que té aquest grup de música, no? No, no sé si sou conscients de tot aquest poder, de tot el que li transmeteu a aquesta gent gran, que segurament pateix l'edat no desitjada i té doncs aquesta estona d'alliberament, no? D'alegria. Sou conscients d'aquest poder que teniu?
2: Mira, bueno, sí que som conscients, perquè

quan veus que t'esperen i que, bueno, que fan tot això, vull dir, sí que ets conscient de quan vas a les residències. Jo és dels puestos que m'agrada més anar, eh? Més que el teatre ja m'agrada perquè ve més gent i...

0: Fabi, com veniu vosaltres, no se'n recorden ni que han d'anar al vàter. Vull dir, és, no ho sé, és una teràpia. Si per ells és una teràpia i nosaltres és una
1: Sí,
0: satisfacció.
1: ens ho passem bé.
0: Ens ho passem molt bé.
2: Montse Pujol, Montse Fàbregas, membres del grup Val Més Que No T'hi Fixis, de veritat ha estat un plaer tenir-vos aquí al programa i que seguiu cantant i fent música. Una abraçada a totes dues.
0: Molt bé,
1: Vale,
0: moltes
1: moltes
0: moltíssimes
1: gràcies.
2: A vosaltres, una abraçada forta.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
2: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno de verdad es el que recordamos y queremos repetir. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno, disfrutando de su melón, que está riquísimo, y también de su sandía, tan espectacular que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo, este verano quédate con lo bueno, bueno. Quin yuyu. Quin yuyo, això, eh?
5: Quin yuyo, eh?
2: Mal de riscali, eh?
5: Bienvenidos a la nave de misterio.
2: Totalment. I aquestes coses em fan coseta, què vols que et digui? Jo, no sé. Imagines que ara vas per la Rambla i et baixa una nau espacial.
5: A mi m'agradaria, sempre m'he preguntat com deuen ser les espècies. Clar, bé, sempre pensem en humanoides, no? Vull dir, dues cames, dos braços, com els dibuixen a les pel·lis, no? Amb el cap aquest gran, els ulls.
2: Sí,
5: però no
2: els
5: tenen
2: braços molt llargs.
5: Però no tenen per què ser així, no?
2: Ja. És que potser som com nosaltres. Tu creus que estem...
5: Com nosaltres? No, jo me'ls imagino totalment diferents. Depèn de les condicions del planeta del que vinguin. Sí, més intel·ligents que alguns.
2: Clar,
5: segur.
2: Més adaptats al clima. Potser
5: clar,
2: el planeta
5: i a
2: on
5: les
2: faci ara més
5: condicions, als materials
2: millor.
5: Que hi hagi, no? Els
2: clar.
5: Gasos, i clar, depèn de tot això.
2: És curiós, és curiós.
5: Nosaltres vivim, doncs, gràcies a l'oxigen, no? I a la combinació de materials i de tal, però, clar... d'altre planeta, potser altres condicions fan que siguin segurament
2: coberts
5: diferents,
2: de
5: no?
2: Pèl, o...
5: Per
2: sé,
5: exemple,
2: o...
5: sí,
2: molt més alts.
5: Forma,
2: o...
5: d'altres formes, més alts, més... Sí. A mi, jo tinc molta
2: quin
5: curiositat.
2: Quin llenguatge tenen.
5: Tinc molta curiositat. Hi ha una pel·li que es diu La Llegada,
2: sí.
5: Crec que és del 2016, fa 10 anys així,
2: Llamada,
5: que és
2: Llamada.
5: Curiós. No, La Llegada, crec
2: ja,
5: que és.
2: Sé.
5: Que baixa una nau gegant
2: sí.
5: I, clar, els humans, doncs, els que estan allà, van investigadors, tot això, i
2: sí.
5: Es comencen a comunicar, estableixen com un llenguatge amb el
2: sí.
5: Que a partir de dibuixos arriben a comunicar-se i tal. És bastant interessant. La
2: I com
5: aquesta.
2: Són els que arriben?
5: Són molt estranys, són una espècie sí. D'aliens, si tenen així com unes...
2: Sí,
5: no sé, com uns
2: així.
5: Braços superllargs. I, sí. Molt curiosa la pel·li.
2: Tu què faries si arribessin aquí?
5: Clar, nosaltres som animals comunicatius, no? Vull dir, sempre intentem establir comunicació, però segurament, com a la pel·li aquesta, la comunicació no és la mateixa. Per tant, és que seria molt complicat.
2: Jo
5: seria
2: soc una
5: molt
2: mica
5: complicat.
2: Com el Lluís Soler. A mi conèixer gent nova ja em costa cada cop més.
5: Clar, és això,
2: si
5: intentaria comunicar-me
2: fora...
5: per preguntar-li...
2: No sé jo, eh?
5: Escolta, tu d'on vens?
2: Ja em faràs un resum quan vinguin.
5: Sí, no?
2: Vols saber què faria la nostra audiència?
5: Vinga, va, tinc curiositat.
2: Escoltem.
6: Bon dia, nois.
2: Hola.
6: Doncs segurament començar a córrer. O l'altre seria o te quedes allà bloquejada de dir, Déu meu, què és això? Però bueno, la primera acció seria, jo crec que de córrer. Que tingueu un bon dia, nois.
7: Hola, bon dia.
2: Hola.
5: Bon dia.
7: Referent a aquesta pregunta, això és molt curiós. Jo el que faria, jo, a mi això no em preocupa. Estaria emocionat i tal, però que el que sí que seria molt preocupant i el que em preocupa és que farien els governs, les
5: bueno.
7: Agències d'intel·ligència i tot això. Aquests són els que la caguen al final. Vale,
2: que vagi
7: bon
2: molt bé.
7: Programa.
2: Gràcies.
8: Hola família,
2: hola.
8: Bon dia.
2: Bon dia.
8: Mireu, als extraterrestres.
2: Sí, a veure.
8: Si és per ajudar, per ajudar-nos, per ajudar a la mare de naturaleza, per no acabar de cagar-la amb la mare terra i,
2: sí.
8: I són bones criatures que volen
2: Esperem
8: ajudar
2: que
8: i que
2: sí.
8: Volen que fem les coses bé, ben rebuts siguin. Però, vamos, de primera sortiria corrents.
9: Una abraçada.
2: Home, esperem que sigui així, no? Que vinguin amb bona voluntat, si no, malament rai, tu.
5: Hi ha molt runner,
2: seva...
5: en aquest món. Hi ha molta gent que sortiria corrents, eh?
2: Home,
5: és la primera reacció.
2: Home,
5: la primera
2: evidentment,
5: reacció.
2: Vull dir, no?
5: intentar, no sé, tocar-lo, no? Com seria? Com,
2: home, si saps? Tu vas a un altre planeta, t'agradaria que t'estiguessin tocant?
5: Bueno, no, doncs va. Mira, volen la curiositat, no?
2: Mató el gato, eh?
5: Sí, home.
2: Doncs què faríeu vosaltres? Va, notes de veu al 676.

0: i 76-0908.
1: A Onda Cero, la ciutat.
0: El Raval es prepara aquests dies per viure una de les cites més esperades de l'any, la Festa Major del Barri. Durant els pròxims dies, els carrers s'ompliran de cultura popular, de música, activitats familiars i també de gastronomia, convertint el Raval en un gran aparador de la vida veïnal i comercial.
2: Doncs sí, un dels plats forts de la Festa Major serà la Ruta de les Tapes del Raval, que es celebrarà del 9 al 12 de juliol. Hi participaran 19 bars i restaurants que oferiran una tapa i una beguda per 5 euros. A més, aquest any també hi seran presents els establiments del Mercat de la Boqueria, l'Universal i Climens Boqueria. Més enllà de la proposta gastronòmica, aquesta iniciativa vol posar en valor el comerç de proximitat, la restauració i la diversitat cultural del Raval.
0: Jordi Borda, gerent de l'eix comercial del Raval, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ja esteu a punt per la Festa Major?
3: Estamos en ello.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Queden moltes coses a preparar perquè està a tocar el dia, no? Comença, no?
3: Bueno, hem d'acabar perquè, a més de la ruta de tapes, fem 14 esdeveniments,
0: sí,
3: amb concerts i xerrades i tal, i bueno, estem ultimant detalls. Però
0: no, sí, no us avorrireu, eh?
3: No. El Raval estem distret sempre.
2: Doncs aquesta festa sembla ser que és una festa molt grossa i ens agradaria saber què representa pels veïns i els comerciants del Raval.
3: Per nosaltres és una prova de tot el bo que tenim al barri. És a dir, jo diria que si hi ha un punt de la ciutat on pots trobar gastronomies de tot el món, aquest és el Raval. I després tenim tota una potència cultural que és bo de demostrar, perquè per desgràcia quan sortim als mitjans no sempre sortim per coses bones, per dir-ho suaument, i aquesta és una mostra de marcar paquet i de marcar orgull de barri.
2: És una manera de veure que el Raval de veritat, no el que ens fan creure que és, que realment...
3: Bueno, els dos són veritat, el que passa que nosaltres som dels que hem de creiem que hem de denunciar les coses dolentes que passen, però també hem de reivindicar les coses bones que passen.
0: Clar, no sé si aquesta diversitat cultural que evidentment és present al barri també afavoreix a aquesta ruta de tapes.
3: Home, en aquesta ruta, que dura 4 dies, tu podràs tastar des de plats tradicionals catalans com el capipota, uh-huh, el Clemens a la Boqueria,
0: sí,
3: podràs anar al restaurant el Marané Boig a prendre unes dolmadàquies, podràs anar al Nun a prendre un plat típic del Líban, podràs anar al cafetí a fer-te uns bunyols de bacallà. O sigui, jo crec que és una bona manera de tastar diferents cultures per un preu molt assequible.
0: Quina gana, aquesta hora, 13:48, que era 49.
3: Volia portar una petita mostra.
0: No, doncs hagués estat molt bé, Jordi.
3: Ja,
0: el
3: proper dia us convido.
0: A aquesta hora. A més, la novetat d'aquest any, dèiem a la introducció, és la incorporació d'aquests dos establiments del Mercat, uh-huh, de la Boqueria. Què aporta aquest canvi a la ruta de tapes?
3: Bueno, nosaltres el que ens aporta, i sobretot, és reivindicar que la Boqueria és el mercat del barri.
0: Uh-huh.
3: I això, per molt que alguns s'entestin a dir que no, nosaltres estem molt orgullosos de que la Boqueria formi part del barri i de l'eix comercial. I jo crec que, a més, ens acosta una porta d'entrada als altres locals. És a dir, per sort, la Boqueria és un centre d'atenció molt potent al barri i és una porta d'entrada. I, per tant, si això permet que els altres establiments es donin a conèixer, doncs molt millor.
0: Clar, és una cita que per l'eix comercial del barri és fantàstica.
3: Exacte.
0: No?
2: Bueno, ja havíem dit que justament el barri es caracteritza per aquesta multiculturalitat, no? Llavors, a mi m'agradaria saber quins tipus de tapes podran trobar els visitants.
3: Doncs pues mira, ja et dic, o sigui, tens des de plats molt típics, com una esqueixada, o bunyols de bacallà, a coses més elaborades, com per exemple tens una tostada de maionesa amb piparra i xicharrón al Bar El Toro.
0: Uf,
2: ostres, contundent, eh?
3: Tens, a més, hi ha diferents estils de restaurant. Per exemple, tenim el Biocenter, que és el restaurant vegetarià més antic del barri segur, i jo diria que és un de Barcelona, que aquí podràs tastar una tapa vegana. Tens el Bar Costa, que tens un sous estrellat amb salsa de carn, ceba caramelitzada i torrendos cruixents.
2: Però jo sóc una persona molt aventurera, llavors, pels més aventurers, quina etapa creus que podria destacar, realment?
3: Home.
2: Una que sigui super especial, que em diguis, mira, Peter, ara mateix has d'anar a tastar això.
3: Hòstia, és que aquí, el que no et digui, els meus em mataran, eh?
0: Però... No, digues totes, que no ens hem posat per dir...
3: Home, doncs mira, a mi una que em fa... que vull tastar és, per exemple, el Bar de Prudència, que està allà a dalt de tot del carrer Sant Pau,
2: sí,
3: que fa una crema d'ametlles amb tàrtar de tonyina i gelat de piparra.
2: Mira, mira, mira, mira. Això
0: tenim
2: de
0: molts
2: gelat...
0: dies per tastar-la, així que les podem tastar totes.
3: Són quatre dies, exacte. I a més, si tens com a mínim un mínim de sis,
0: sí,
3: per això cada cop que fas una tapa et segellen,
0: sí,
3: tu votes quina és la millor tapa i hi ha un sorteig amb una mà innocent, que per això no sóc jo, que pots guanyar un dinar o un sopar per dues persones per valor de 80 euros en el lloc que ha guanyat la tapa.
0: Déu-n'hi-do, sis tapes es fan ràpid, vull dir...
3: No. Exacte, i tens quatre dies.
0: Una tarda això... tota ja te l'has fet, eh?
3: Exacte.
0: Escolta, ens deies al principi que això no només és una ruta de tapes. Quins més actes teniu durant la Festa Major?
3: Doncs mira, tenim des d'una paella popular el diumenge a benefici d'un casal de gent gran del barri.
0: Fantàstic, això.
3: A més, és paella gratuïta, que això és el diumenge al carrer Nou de la Rambla. Uh-huh. Tens des de concerts de música llatina, el dissabte al carrer Joaquim Costa, tens concerts de rock... tens al carrer de Verge o el divendres al carrer Joaquim Costa, tens una mostra de cultura del Pròxim Orient libanès-palestí al carrer Lleó, tens música flamenco i africana al carrer Robador, tens... aquest any venen els primers transformistes que van actuar al Bar Mercè als anys 70-80, que faran una actuació el dissabte al carrer Sant Ramon, o sigui, tens per tots els gustos i estils.
0: Clar, no sé si aquestes cites ajuden també una mica a la resta de la ciutadania a entendre una mica millor el barri.
3: Bueno, entendre, costa d'entendre perquè està allò, costa, però el que per nosaltres és dir vine i descobreix-nos, o sigui, deixa't de sentir tiktokers, mitjans de comunicació, etc, i tastar tu mateix el que és el Raval, i provar tu mateix el que és el Raval.
0: Viu al barri, no?
3: Exacte.
2: Que no t'expliquin que tastis. Llavors... trobem que la vostra iniciativa és molt, molt dinamitzadora pel comerç del Raval, però quins reptes està afrontant actualment el barri del Raval en més del comerç?
3: A nivell de comerç, nosaltres diguéssim que el principal repte és, per una banda, l'estigmatització que pateix el barri, i igual que diem que nosaltres som part dels que estem dient i estem denunciant les coses dolentes que passen, sí que és veritat que ens costa trencar certs estigmes. I després tenim un problema de costos, o sigui, els lloguers del barri estan entre les 5 zones més cares de Barcelona, penseu que Rambla de Raval estan pagant 6.000 euros de lloguer, o 8.000, els costos de personal són molt elevats, i hi ha certs costos de producte que també. I, per desgràcia, vosaltres també ho esteu vivint, tenim una Rambla que està en obres des de fa, ni me'n recordo.
0: Un parell d'anys, o tres.
3: Exacte, i això fa que costi molt que la gent entri al barri.
2: Llavors heu de fer mans i mànigues, no?, perquè surtin els números.
0: Aquesta estigmatització de la que ara ens parlaves, quina part de culpa tenim la societat i quina part té l'administració?
3: Jo diria que és més com ja ho perceps. Per exemple, l'altre dia va morir una persona al carrer Joaquim Costa per un cop de calor, sí, i va caure, i l'ambulància va arribar i es va morir. L'impacte que va sortir és una altra mort al Raval. La visió que tens és que l'altre dia vaig veure en un mitjà de comunicació, em sembla que era a la Sexta, que hi havia 1.000 i pico morts vinculades a la calor. Mm-hmm. Només ha sortit la del Raval. Clar, al final és cert, va morir una persona per un cop de calor, però perquè s'ha de mencionar el Raval. O perquè o sigui, ningú ha dit un tio amb un matxet a Sarrià Sant Gervasi. Van dir
0: no porta res que sigui el Raval.
3: Exactament. O sigui, van dir a la part alta de Barcelona. Llavors, jo crec que el principal problema que tenim és aquest. És l'estigmatització que estem patint.
0: I com ho capgirem, això, Jordi?
3: Ho capgirem amb rutes de tapes, amb activitats al carrer, amb comerços com, per exemple, les Topets, que és una perfumeria al carrer Joaquim Costa fantàstica, o la premsa d'aquell dia, que vosaltres que sou periodistes us podeu comprar a La Vanguardia del dia que veu néixer, o de quan es van casar els vostres pares.
0: Jo ho he fet, això, eh?
3: Veus?
0: Sí, és que
2: sí. Jo ho faré.
3: Està molt
2: bé. M'han donat ganes, ara.
3: S'han tastat, per exemple, nosaltres tenim el millor restaurant de música i de cuina afgana, està a la Rambla de Raval, es diu el Kabul, tens 1.000 històries per descobrir. I, a més, tenim una potència cultural on tens, per exemple, espais com Robadors 23, que cada dia aposten per música en directe. Jo crec que això és la manera de revertir-ho, des de la part positiva.
0: És que la diversitat cultural és això, s'ha de mirar per la part positiva i no sempre per la negativa. I intentarem des d'aquí aportar el nostre granet de sorra per acabar amb aquesta estigmatització.

0: Així que, Jordi, ajuda'ns, fem una crida perquè tothom vingui a gaudir de les festes del barri i d'aquesta ruta de tapes.
1: Jo el que els diria és que si volen tastar la cuina del món, poden fer dues coses. Un, gastar-se tots els seus estalvis en viatges durant els propers 50 anys o venir 4 dies al barri, que gaudeixin d'aquesta ruta i que gaudeixin, que vagin parant-se als concerts. Tenim molts tipus de música, tenim molts tipus d'espais, tenim activitats des de les 12 del migdia del dissabte fins a les 3, el divendres al vespre, diumenge durant tot el dia, que vinguin i que ho tastin.
0: Mira, viatjar pel món de la manera més senzilla possible.
1: Més senzilla
0: possible.
1: I barata.
0: A més que parlem aquí molt de la nostra gastronomia, però la que hi ha al voltant del món és espectacular, eh?
1: Sí, sí.
2: No, ja m'estan tenint ganes, eh? Tinc ganes de venir.
1: El dijous us convido.
0: Home, això queda registrat, eh, Jordi?
1: Cap problema.
0: I a més som veïns, amb la qual cosa no tenim excusa per no venir a gaudir de les festes.
1: I teniu la bogeria aquí al costat.
0: Sí, sí.
1: Teniu una truita de patates a l'Universal i un capipot al Clemens, que més volent.
0: Uf. No m'ho pots fer, això, Jordi, a aquestes hores. A punt d'acabar el programa i d'anar a dinar, no podem parlar tant de menjar. Jordi Borda, gerent de l'eix comercial del Raval, de veritat, moltíssimes gràcies i que gaudiu molt d'aquesta festa, recordem, del 9 al 12 de juliol.
1: Perfecte, moltes gràcies.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
0: Gerard, tu que t'agrada tant el menjar...
4: Jo estava...
0: Ho tindries complicat, eh?
4: Jo estava vibrant, a l'altra banda de l'estudi, de la peixera. Sentia el Jordi parlar de tots aquests plats i dic... Per favor, si és que me n'hi vaig ja.
0: A més, ha dit, m'ha fet gràcia allò de les 6 tapes,
4: sí.
0: Com si fos tot un repte, jo 6 tapes, que vol que et digui.
4: 6 tapes cauen, però vamos.
0: Home, un dia de gana...
4: I a més d'aquestes que ha dit jo, mira, la crema que està d'ametlla amb el tartar... Ui, per favor.
0: A mi, a més, el menjar internacional m'encanta.
4: Sí,
0: m'agrada provar sabors nous, coses
4: noves.
0: Home,
4: si alguna cosa té el Raval és que és dels barris més multiculturals de la ciutat de Barcelona i també queda reflectit també amb la restauració, no? Aquí trobes restaurants, de tot, deia, libanesos, afganesos, japonesos, de tot arreu. És que el Raval és riquíssim.
0: Sí, i a veure si acabem entre tots amb aquesta estigmatització que ens deia el Jordi, que és veritat que la pateix aquest barri, un barri ric culturalment, gastronòmicament, així que descobrim el barri.
4: Quantes de les persones que llegeixen el titular Un home mor al Raval
0: pensen
4: al principi
0: navalla,
4: saps? O una agressió i tal.
0: No,
4: hem d'acabar amb això.
0: Hem d'acabar amb això perquè aquestes agressions passen a totes les ciutats i a tots els barris, amb la qual cosa. I què pensaria un extraterrestre si aterra al barri del Raval? Contres.
4: Home, mira que xulo, quanta gent...
0: Quina varietat que hi ha aquí, diversitat.
4: I si prova el menjar de la Terra?
0: Home,
4: jo crec que s'hi queda.
0: S'hi queda.
4: No? S'hi queda.
0: Si agafa un bon pa amb tomàquet, un capipota... Uf.
4: Mic, mira com aquí, que fem aquí un fricandó...
0: Que no tornes al teu planeta.
4: I es queda, home, i tant.
0: Ai, Déu-n'hi-do, què ens agrada viatjar pel món. Avui hem viatjat més que mai,
4: sí.
0: Hem sortit fins i tot del planeta Terra, així que Déu-n'hi-do. Els que hem dit que correríem, doncs potser no. Hem de conèixer gent.
4: S'ha de conèixer.
0: I ja està bé. I evidentment jo crec que no estem sols.
4: No podem.
0: Perquè
4: no,
0: si això és l'únic que hi ha, mare meva.
4: Seria molt egocèntric pensar que... antropocèntric pensar que som els únics.
0: Sí, sí. Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí, esperem tornar, que no vingui cap nau i ens abdueixi, Esperem tornar demà a partir de les 12 i 20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, que juega España. Se juega la selección el pase a octavos de final contra Austria a las 9 de la noche. A ver si podemos celebrar algo, aficionados o no. Aunque usted crea que un saque de banda es la orquesta municipal saliendo a tocar, o que el bar es el lugar al que van los jugadores durante la pausa de hidratación, da lo mismo, no importa. Celebremos anticipadamente la victoria de los de Luis de la Fuente. Aprovechen, porque oportunidades de fiesta no hay muchas con el panorama que nos rodea o que nos asedia, porque es un asedio esto ya, un cerco de corrupción el que se cierne sobre instituciones y organismos públicos del Estado pringados, presuntamente pringados y que se siguen multiplicando a la velocidad de vértigo. Estamos con uno y llega el siguiente, caducan en cuestión de horas. Si ayer era la agencia tributaria, hoy es la Guardia Civil. El juez

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. L'inici de la campanya d'estiu impulsa l'ocupació a Catalunya, que per primera vegada trenca la barrera dels 4 milions de treballadors. Escoltem Miquel Samper, conseller d'Empresa.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc.
1: Un mercat, el de l'ocupació, que hauria de seguir creixent després del procés de regularització extraordinari en què han participat 257.000 persones a Catalunya.

És important que el màxim de migrants s'hi puguin adherir, tenint en compte més que el que es manté és la bossa d'aturats. Respecte del mes passat, l'atur ha caigut menys d'un punt i encara tenim més de 300.000 persones que volen treballar i no poden.

0: Políticament, avui també és un dia significatiu per a Catalunya. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Nautiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Un tràmit inèdit des del 2023, l'últim cop que un govern català va aconseguir aprovar els comptes. El president de la Generalitat s'ha compromès a executar cada euro del pressupost.
2: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
1: Una estabilitat que, segons Esquerra, només depèn del govern català. Esther Capella és la portaveu parlamentària d'Esquerra.
3: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
1: Des de l'oposició, el diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat l'executiu de governar sense rumb i sense sobirania.
4: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista de Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
1: El PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà com Artur Mas.
0: Més coses, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que a partir de diumenge, no és una broma, pujaran les temperatures.
1: Sí, es preveu un episodi de calor forta que es notarà especialment a l'interior de Catalunya. Tot això després que deixem un mes de juny que s'ha comportat climàticament com un mes de juliol. L'augment de la temperatura impacta també en el risc de mortalitat, especialment de les persones amb patologies prèvies.
5: El golpe del calor en sí es una urgencia, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
1: Paraules del pediatre Cristian Garriga en declaracions a la brúixola.
0: I pel que fa al trànsit, jornada molt complicada a la P7.
1: Sí, s'han produït fins a 4 accidents amb la implicació de camions. El més greu ha tingut lloc a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on ha mort un jove de 17 anys atropellat.
0: I a partir d'avui, el Tour de França aterra a Barcelona, molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per a la mobilitat durant els propers 5 dies a una 60ena de municipis.
1: Avui, la presentació dels equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família obliga a tallar l'Avinguda de Gaudí i diversos carrers de l'entorn fins a les 8 del vespre, amb reobertura progressiva a partir de 9:45 de la nit. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic.
0: I també aquest vespre, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
1: I actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
0: Els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola ha jugat l'accés als vuitens de final del Mundial aquesta nit a l'estadi de Los Ángeles.
6: Sí, arriba l'hora de la veritat. Després d'una primera fase on els de Luis de la Fuente han deixat molts dubtes, tot i les dues victòries contra l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, aquest ja és el moment clau de la Copa del Món. Espanya no guanya una eliminatòria des de fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica i avui a les 9 de la nit s'enfrontarà Àustria, que va ser segona en el grup de l'Argentina. D'altra banda, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units van segellar ahir el seu accés a la propera ronda.
0: I tanquem els titulars amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en general, excepte el vessant nord del Pirineu, on tenim alguns núvols baixos que podrien deixar alguna precipitació dèbil i dispersa. Les temperatures diurnes avui baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb pocs canvis a la resta. Màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona, 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al litoral de Tarragona, província de Girona i de pressió de Lleida. Demà divendres tornarem a tenir temps estable, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Així mateix, les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 3:45 i gairebé 6 minuts de la tarda. Ivan Gustems al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors. Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8 mil, un nou rècord històric. En paral·lel, però, l'atur continua a mínims des del 2008, tot i que mostra, com dèiem, símptomes de ser alentiment, un fet que preocupa tant els representants d'empresaris com dels treballadors. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística?
1: Doncs, pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i, en comparació amb fa un any, hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació, coincidint amb l'inici de la temporada turística d'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes variacions són mínimes i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la Patronal de Petites i Mitjanes Empreses Catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de Mercat de Treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
2: No podem perdre el tren del creixement per créixer en quant a afiliació, sí, però alhora reduir l'altíssima taxa d'atur que tenim.
3: I si mirem les dades de l'atur allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga durada.
1: I és cert que l'atur cau en totes les demarcacions i sectors econòmics, però de nou preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
0: Encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com de demandants de feina, però encara es desconeix en quines proporcions. Sigui com sigui, des de comissions demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
1: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que hi ha avui en dia a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin sumar de cop molts treballadors.
4: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions d'empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, dins 100 els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguessin trobar feina en aquestes empreses.
1: I segurament es reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.000 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.
0: I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que atén no té un habitatge digne i també que prop de la meitat es troben anar en situació administrativa irregular.
5: Sí, són les dades de la memòria de 2025 que s'ha presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada que s'agreuja encara més a parer seu per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina que es troben molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
6: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
5: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents, que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això considera que la protecció cap a la infància encara és insuficient.
0: En plana política us destaquem que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura i probablement els últims pel cicle electoral que s'obrirà ja a partir de l'any vinent. El govern ha tirat endavant els comptes amb el suport d'Esquerra i

0: Els comuns tot advertint que no són un xec en blanc. Marxem al Parlament de Catalunya, allà ja ens hi espera el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions

0: educació 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
1: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
0: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
2: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
1: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
3: Ben al contrari és el que opina la resta de grups. L'oposició, Marcos, creu que els comptes no responen a les necessitats de Catalunya.
1: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projectes, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
4: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són uns bons pressupostos. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren, que els metges no saben de què van, que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat. Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
1: Els juntaires, a més, denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
5: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Aliança Catalana s'expressa en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost genera frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
3: El que hauria de ser una excepció s'està convertint aquest estiu en la tònica general. Amb prou feina sortim d'un pic o d'una onada de calor que ja ens trobem immersos en una altra. I aquest cap de setmana tornarem a notar com els termòmetres repunten fins a arribar al punt àlgid a principis de la setmana vinent. Amb l'augment de les temperatures pren especial importància la prevenció i la consciència per evitar els cops de calor que augmenten el risc de mortalitat a l'estiu. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Sí, és que si a l'hivern les urgències dels centres mèdics s'omplen de casos de grip i similars, ara a l'estiu el pic assistencial ve causat pels cops de calor. Amb aquestes temperatures tan altes, tothom és susceptible de patir-ne un, però s'ha de parar especial atenció als col·lectius vulnerables, com poden ser les persones grans, els nadons i els infants, les dones embarassades i les de partir de 65 anys i persones amb patologies prèvies. El factor en comú que fa que aquests grups siguin més sensibles a la calor és la major dificultat a poder regular la seva temperatura. Ho ha explicat a la brúixola d'Onda Cero el pediatre Cristian Garriga.
7: El golpe del calor en sí es una urgencia o puede llegar a ser una urgencia importante o vital, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo en este tipo de situaciones, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que pueden tener ya enfermedades previas, fundamentalmente crónicas o que están polimedicados y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
6: Garriga demana molta precaució i reclama més mesures per conscienciar, sobretot centrant-se en aquests col·lectius més vulnerables.
3: Aquestes últimes setmanes s'han registrat també talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Això ho ha explicat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ho ha recollit l'Eudald Sanz.
8: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a La Ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de la UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors.

0: que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobrescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
1: Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
0: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
2: Doncs també hem tingut un matí complicat, ho explicàvem, ho hem explicat al llarg d'aquesta jornada. La P7, per múltiples accidents i amb la implicació de diversos camions. Un d'ells encara manté tallat un carril de l'autopista en sentit sud a la Pobla de Montornès, a Tarragona. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosana, al Baix Llobregat, on aquesta matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
3: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
2: Però avui l'autopista P7 ha estat l'escenari també de tres accidents més amb la implicació de vehicles pesants.
3: En el primer, el més aparatós, un camió, que era d'Estrella Adam, ha bolcat a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant el tall de la via durant bona part del matí. Ara mateix ja hi ha un carril obert en sentit sud i s'acumulen les retencions des de Santa Oliva. A més, el servei d'emergències ha atès dues persones ferides, una de les quals ha estat traslladada a un centre hospitalari. Pel que fa als altres dos accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha hagut de tallar un carril. Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
2: I en relació amb l'accident d'autobús de Lleida, d'ahir 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 d'ells han estat crítics i 2 més estables dins la gravetat.
3: Els altres 5 ferits estan ingressats a planta en situació estable. En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb l'últim balanç de salut ahir al vespre. Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Lleida continua investigant les causes del sinistre. La conductora, que acabava de ser contractada, va donar negatiu en les proves i ara els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle.

0: En plana local, els 23 equips que participaran al Tour de França es presenten aquesta tarda en una desfilada a Barcelona. La gran protagonista serà la Sagrada Família, on el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, té promès un espectacle que escrigui, ha dit, una nova pàgina a la història del Tour. És una informació de Pere Parés.
1: El punt de partida de la desfilada serà el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. D'allà baixarà en línia recta per l'Avinguda Gaudí i finalitzarà un escenari disposat davant la Sagrada Família. En total es preveu la participació d'uns 80.000 assistents. Però tot plegat implica restriccions de mobilitat. Per començar, per l'acte d'avui es realitzarà un perímetre d'1,5 km², on la mobilitat a motor estarà restringida. En l'etapa de dissabte, les restriccions seran més greus, amb diversos talls a la ciutat de Barcelona entre les 12 del migdia i 8:45 del vespre. El diumenge, en canvi, l'etapa entre Tarragona i Barcelona afectarà sobretot a la mobilitat del corredor litoral i dins de Barcelona els talls seran menors i més circumscrits a Montjuïc, produint afectacions entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. En general, les zones més afectades seran els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants.
0: Gràcies. I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
2: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes, tot i que s'enfrontava a gairebé 20 anys de presó. El tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això haurà de seguir tractament psicològic i, com també, indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Contrata a 3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Chasca!
4: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
7: ¿Ves las cosas de otra manera?
8: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
0: Actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucià. Comencem parlant, com no pot ser d'una altra manera, de la selecció espanyola, que busca guanyar una eliminatòria del Mundial 16 anys després.
9: Sí, és que ja són 3 Copes del Món consecutives que acaben massa aviat per a la selecció espanyola. En l'edició d'enguany avui li arriba el moment de la veritat. Els partits a caixa o faixa en aquesta primera eliminatòria. Als 16ens de final, Espanya s'enfrontarà a una altra selecció europea, Àustria, que va acabar segona del seu grup per darrere de l'Argentina de Leo Messi. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente vol continuar veient un equip reconeixible sobre la gespa.
10: Si a nosotros la exigencia nos gusta muchísimo, pero si los primeros en exigir no somos nosotros. Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento.
9: Nico Williams es baixa per una lesió muscular que es va produir en el duel contra l'Uruguai, igual que Jeremy Pino. En canvi, Víctor Muñoz podria tenir els primers minuts en aquest Mundial. Les aspiracions de la selecció espanyola passen per la imaginació de Lamine Yamal, que, segons ha explicat De La Fuente, ja podria completar el partit sencer. El seleccionador austríac Ralf Rangnick opinava sobre el crack del Barça.
11: Sin duda, es uno de los jugadores que tenemos que darle poco espacio, pocas oportunidades para regatear. Es uno de esos jugadores que todos los aficionados quieren ver. Da igual de qué país seas. Será nuestra tarea dejarlo aparecer lo menos posible.
9: Rangnick, per cert, va ser qui va recomanar Joan Laporta el fitxatge de Hansi Flick pel Barça. L'Espanya-Àustria, avui a les 9 de la nit a Los Angeles i en directe pel radioestadio d'aquesta casa d'Onda Cero a partir de les 8 del vespre. Ja de matinada, a la 1, hora catalana, Portugal i Croàcia es disputaran una plaça pels vuitens de final a Toronto. Després d'una primera fase de sabadora per una de les favorites al títol, el seleccionador, el català Roberto Martínez, avisa que hauran de patir.
12: Estamos en un momento que realmente estamos preparados para sufrir. Creo que somos humildes para no considerarnos favoritos. Yo creo que solo favoritos son las naciones que ya han ganado un mundial, que hay un aspecto psicológico que te ayuda a poder pensar de esa manera. En nuestro punto de vista, muy humilde, pero con mucha confianza de hacer las cosas bien, de saber lo que queremos y estar todos preparados para ayudar en los momentos difíciles de un partido, porque sin duda mañana va a ser un partido muy difícil y que vamos a tener que sufrir.
9: I encara més de matinada, a partir de les 5, Suïssa-Algèria, el BC Place de Vancouver.
0: Tres seleccions ja estan a vuitens, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units.
9: Un doblet de Harry Kane a les acaballes del partit va possibilitar la remuntada anglesa i va evitar el ridícul contra la República Democràtica del Congo, ja a les primeres de canvi. I encara més, va haver de patir Bèlgica, que perdia 0-2 contra el Senegal i va acabar forçant la pròrroga per acabar guanyant a l'últim minut del temps extra amb una diana des del punt de penal de Tielemann, el porter del Madrid, Thibaut Courtois.
6: Cuando no ganas nada, al final de temporada nadie está contento, estás un poco, no triste, pero bueno, al final un poco cabeza abajo. Pero bueno, es verdad que aquí hay un grupo joven, una mezcla con experiencia, con gente que quiere, que entrena bien, que se esfuerza por el equipo, que no hay malas caras y bueno, al final un mundial es lo más bonito que puedes jugar con tu país y obviamente ganar partidos como la de hoy pues te da mucha alegría.
9: I els Estats Units s'han desfet aquesta passada matinada de Bòsnia, tot i jugar mitja hora amb un futbolista amb menys. Dos enfrontaments més ja confirmats per aquests vuitens de final, el Bèlgica-Estats Units i el Mèxic-Anglaterra.
0: Més enllà del Mundial, l'Espanyol anuncia el primer fitxatge.
9: Es tracta d'Àlex Calatrava, perquè el conjunt blanquiblau ha pagat uns 5 milions d'euros al Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades. L'atacant barceloní ve de marcar 15 gols i de repartir 8 assistències al passat curs a segona divisió. Per a Calatrava, jugar primera és un somni. Són les seves primeres declaracions al club.
7: Ara mateix és un somni, en realitat. Estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. Un somni fer realitat. Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que amb tots els fets que s'han anat donant, crec que

0: que era un pas que tenia que donar i amb moltes ganes.
1: Calatrava ha signat un contracte per a les properes 5 temporades amb l'Espanyol fins al juny del 2031. I d'altra banda, una llegenda del futbol espanyol, Santi Cazorla, ha anunciat que penja les botes amb 41 anys i després de disputar l'última temporada primera amb el club de la seva vida, l'Oviedo.
2: A la plana poliesportiva, en bàsquet, adeus al Barça i al Joventut de Badalona.
1: El conjunt blaugrana, que continua amb la porta de sortida oberta, Nicola Provítola i Yusufa Fall també acaben contracte i jugaran lluny del Palau Blaugrana la propera temporada. El base argentí marxa després de 5 cursos i 5 títols al palmarès, mentre que el pivot senegalès ha vestit de culer els dos últims cursos. El club ja ha anunciat 6 sortides, a més de la de Jan Vesely, que va anunciar la seva retirada. I la penya ha comunicat que Guillem Vives tanca la seva segona etapa al club verd i negre, on ha disputat 236 partits oficials. El base barceloní ja ha signat amb el seu proper equip, que és el Casademont Saragossa, per a les dues properes temporades. I encara en bàsquet, un altre déu confirmat al Real Madrid. El club blanc ha comunicat la marxa de l'entrenador Sergio Scariolo després d'una temporada sense títols. El seu substitut serà l'ex del València, el barceloní Pedro Martínez.
2: Víctor i Llucià, gràcies i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: L'última òpera de Giuseppe Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.
3: Serà a partir del dia 9 i fins al 19 de juliol. Es tracta d'una versió produïda per Loren Pelli amb els barítons Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com les sopranos Serena Sáenz i Carolina López. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne director honorífic.
2: I el Vida Festival 2026 obre avui una nova edició amb concerts del Cala Norte, Ralfi Chu i Barri B.
3: La Masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui a la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquell i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrica de la Fuente, Depresión Sonora i Amaya.
2: I aquest vespre a partir de les 8 els jardins del Palau Robert de Barcelona acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest i actuarà amb Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. I ara vull estar amb tu.
3: És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fomentant el vincle amb el públic jove amb una aposta clara per a artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial per l'emissora per la celebració dels seus 30 anys.
4: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé i és fantàstic.
3: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut Carnet Jove.
2: Doncs amb el Clotilde Fest arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
5: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. 3 minutos a las 3 para resumir el día. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, van a declarar como investigados ante el juez Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE. Será el próximo día 16 por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Anticorrupción cree que abusaron de su posición jerárquica al presionar a los agentes de la UCO para que dejaran de investigar en los casos que afectaban al gobierno y al PSOE. Conocida la imputación, el ministro Marlaska mantiene su confianza en ambos, que seguirán en sus puestos. Tampoco quiere hablar de dimisiones el ministro Ángel Víctor Torres.
7: Y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión publicada, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
5: Se refiere el ministro al Partido Popular, que hoy ha pedido la dimisión de los dos imputados y del ministro Marlaska. Lo ha hecho Cuca Gamarra.
8: Los que deberían estar persiguiendo delitos están imputados por presuntamente haberlos cometido. Y esto es de extrema gravedad. Desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata de ambos.
5: Antes de la imputación,
8: cese inmediato de ambos.
5: Antes de la imputación de Mercedes González, la noticia era la personación de la Abogacía del Estado en la causa de las joyas de Zapatero. El gobierno

com a tal, sinó que realment està sentint por i inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint.

0: Vete al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
2: Próximo destino, Toledo.
3: El sábado 4 de julio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercarse a la historia y el patrimonio de la ciudad imperial. El sábado 4 de julio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Toledo. Con el patrocinio de la Fundación Primatial de Toledo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
5: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
6: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold, L'or del Rin, de Richard Wagner.
5: Cada temporada fareu una òpera de les 4 que són tot l'any?
6: Sí, tota la tetralogia són 4 òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
5: Que emocionant, eh? Tota aquesta trajectòria.
6: Barcelona wagneriana.
5: Oh, m'encanta, m'encanta.
7: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de joc, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: Lo he hecho confiando en este equipo y creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: Nico Williams es baixa per una lesió muscular que es va produir en el duel contra l'Uruguai, igual que Jeremy Pino. En canvi, Víctor Muñoz podria tenir els primers minuts en aquesta Copa del Món. L'Espanya-Àustria, a partir de les 9 de la nit a Los Angeles i en directe pel Radio Estadio des de les 8 del vespre. Ja de matinada, a la 1 hora catalana, Portugal i Croàcia es disputaran una plaça pels 80 de final a Toronto i encara més de matinada, a les 5, Suïssa-Algèria, al BC Place de Vancouver. Més enllà del Mundial, l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge, Àlex Calatrava, perquè el conjunt blanquiblau ha pagat 5 milions d'euros al Castelló, on ha jugat les dues últimes temporades. L'atacant barceloní ve de marcar 15 gols i de repartir 8 assistències en el passat curs a segona divisió. Calatrava ha destacat la confiança que li van mostrar.
2: Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que en tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar i amb moltes ganes.
1: Calatrava ha signat un contracte per a les properes 5 temporades amb l'Espanyol, fins al juny del 2031. I a la plana poliesportiva, en bàsquet, el Barça continua anunciant sortides. Avui ha estat el torn per a Nicola Provítola i Yusufa Foll. Amb aquestes dues ja en són 6 les sortides, a més de Jan Veseli, que va anunciar la seva retirada. D'altra banda, la penya ha comunicat que Guillem Vives tanca la seva segona etapa al club verdinegre, on ha disputat 236 partits oficials. El base barceloní ja ha signat amb el Casademont Saragossa per a les dues properes temporades.
3: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
4: Según las últimas encuestas, la expresión que más usa la gente cuando llama a su seguro es... ¿Qué qué?
5: Y pasa porque muchas compañías de seguros ofrecen un buen precio, pero luego no dan un buen servicio. ¿Qué qué? Así que, ¿sabes qué? Vete a la Mutua, porque además de tener un buen servicio, si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
6: ¡Por fin!

0: icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
2: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
4: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
3: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
5: A veure si vindrà un tercer, saps?
3: Clar,
5: a veure si vindrà un quart.
3: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
6: La farmàcia contentíssima, clar.
3: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
5: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o pagar 6.
3: Sí, estic d'acord.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
7: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
1: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.

0: L'AP7 s'ha convertit en un vertader calvari per a aquells que diàriament s'han de traslladar per anar a treballar. Parlem tant dels cotxes privats com dels transportistes. I el problema no el tenim només a les retencions, que també, sinó en els sinistres. Avui s'ha produït la 71a víctima mortal a les carreteres catalanes des que va començar l'any. La víctima és una jove motorista de 17 anys que ha estat atropellada per un camió després que la motocicleta caigués a la via. De fet, avui també s'han produït dos accidents més amb camions implicats. Després que ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, reflexionés que la gratuïtat dels peatges de l'AP7 fa 5 anys potser no va ser l'opció més encertada. Avui a La Brúixola volem parlar amb els transportistes perquè ens expliquin com viuen ells la situació actual d'aquesta artèria viària i quines solucions s'haurien de posar sobre la taula per revertir el col·lapse i la sinistralitat, que s'han convertit en les emergències principals que calen abordar en aquesta via que travessa tot el litoral català.
1: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dijous, dia 2 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya.
1: Ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que enlloc.
1: Paraules del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, la clau ara és que aquesta xifra augmenti, tenint en compte les 257.000 persones que han participat en el procés de regularització extraordinari. Mentrestant, però, encara hi ha 300.000 persones aturades.
0: Dia inèdit des del 2023. Salvador Illa ha aconseguit aprovar els comptes.
3: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política. No?
1: Des d'Esquerra Republicana alerten que aquesta estabilitat depèn, diuen, només del govern català i els juntaires parlen d'executiu sense rumb. Escoltem Esther Capella dels Republicans i Antoni Castellà de Junts.
4: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
5: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista de Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
1: Mentrestant, el PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà diuant com Artur Mas.
0: El Tour de França ja ha aterrat a Barcelona amb la presentació dels equips.
1: Hi ha molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per la mobilitat durant els propers 5 dies. Una seixantena de municipis es veuran afectats. Pel que fa a la capital catalana, Barcelona, les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar també el transport públic.
0: En cultura, a partir de les 8, els jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
1: I actuaran banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
0: I avui tindrem només a Bruxelles fins a les 8, perquè després ja saben que Espanya juga la eliminatòria. Parlarem també, abans d'acabar, sobre el llibre Huir d'Eritrea, en què ja veuran que també farem alguna referència al Mundial, com probablement també farà ara el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Òbviament, perquè a partir de les 9 de la nit al Radio Estadio, des de les 8, el partit dels 700 de final entra a Espanya i Àustria. Ja tenim alineació, repeteix l'11 que va jugar contra l'Arabia Saudí, Luis de la Fuente, per aquest enfrontament. A part d'això, hem de dir que l'Espanyol anuncia el seu primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta d'Àlex Calatrava, un mitja punta, que signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. I el Barça de bàsquet anuncia dues sortides més en la seva secció. Nicolás Laprovittola i Youssoufa Fall finalitzen el seu contracte i no continuaran al Palau Blaugrana.

0: Està previst que aquest diumenge pugin encara més les temperatures. Sembla que la calor no dona gaire treva. Volem saber què ens espera de cara al dia de demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Demà divendres a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense descartar precipitacions dèbils i aïllades. Les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. Així mateix, la Met activarà avisos per calor a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, sense descartar ratxes fortes de vent. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.

0: Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8.000, un nou rècord històric. En paral·lel, l'atur continua en mínims des de l'any 2008, tot i que mostra símptomes de cert alentiment, un fet que ha preocupat tant els representants d'empresaris com també els treballadors. Per saber quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, saludem el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i, en comparació amb fa un any, hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació, coincidint amb l'inici de la temporada turística a l'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes variacions són mínimes i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la patronal de petites i mitjanes empreses catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de mercat de treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
2: No podem perdre el tren del creixement per créixer en quant a afiliació, sí, però alhora reduir l'altíssima taxa d'atur que tenim.
3: I si mirem les dades de l'atur allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga durada.
1: I és cert que l'atur cau a totes les demarcacions i sectors econòmics, però de nou preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
0: I amb tot, encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com també

0: també de demandants de feina, però encara es desconeixen quines proporcions. Sigui com sigui, des de Comissions Obreres demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
1: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que ja hi ha a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin sumar de cop molts treballadors.
2: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, dins 100 els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguéssim trobar feina en aquestes empreses.
1: I segurament reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.500 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.
0: Gràcies, Ricard. I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que té no té un habitatge digne i també que a prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular, Ferran.
3: Sí, són dades de la memòria de 2025 que s'han presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar a prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada, diuen que s'agreuja encara més, a parer seu, per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina amb què es topen molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
4: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
3: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents, que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això, diu, considera que la protecció cap a la infància és insuficient.
0: Salvador Illa ja té sota el braç els pressupostos de la Generalitat. Aquests són els primers comptes de la legislatura i molt probablement els últims per la dificultat d'arribar a una nova entesa en ple cicle electoral. Ja veurem què acaba passant d'aquí a l'any vinent. Avui el que sabem és que el govern ha tirat endavant els pressupostos amb els suports d'Esquerra i els Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
6: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
5: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
7: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
8: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en 2. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
5: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
0: Ben al contrari és el que opinen la resta de grups. L'oposició creu que els comptes no responen, Marcos, a les necessitats de Catalunya.
5: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projectes, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
9: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són

0: uns bons pressupostos.
1: Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van? Que els bombers, que els policies... Que viuen una altra realitat? Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
2: Els juntaires, a més, denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més a poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
2: Vox i Aliança s'expressen en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost generi frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, a l'extrema dreta.
4: ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
5: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora dos meses más gratis.
8: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
9: ¡Chasca!
7: Disfruta de tres meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
10: ¿Ves las cosas de otra manera?
11: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.
12: Set i 16, ara a la brúixola volem posar el focus a l'AP7. Avui ha estat l'escenari de tres accidents amb la implicació de diversos camions. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on la passada matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Amb aquestes ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
13: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Però avui a l'autopista AP7 ha estat l'escenari també de tres accidents més, amb la implicació de vehicles pesants. En el primer, el més aparatós, un camió que era d'Estrella Damm, ha volcat a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant així el tall de la via durant bona part del matí. El servei d'emergències ha atès dues persones ferides, una de les quals ha estat traslladada en un centre hospitalari. Pel que fa als altres dos accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha pogut tallar un carril. A Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
12: Perquè se'n facin una idea, per l'AP7 passa el doble de trànsit que per l'A2 i quatre vegades més que per la C32. I pel que fa a la sinistralitat, els incidents amb camions implicats són els més greus. Avui se n'han produït tres d'aquesta índole. De fet, des que es va tancar l'últim peatge, ara fa 5 anys, el trànsit de vehicles pesants ha augmentat un 40%. Ara a la brúixola volem abordar aquesta qüestió amb Carles Folqui, és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folqui, què tal? Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda.
12: A veure, com viuen primer de tot diàriament els transportistes els seus viatges per l'AP7? No sé si ells tenen percepció de seguretat.
14: Doncs no, evidentment, no tenen percepció de seguretat. Treballar a l'AP7, que és el nostre espai natural de treball i fa feina, és ben complicat, de vegades pels talls que es produeixen per manifestacions i diàriament doncs, per les retencions que es produeixen, moltes vegades i malauradament, per accidents on ens veiem nosaltres mateixos implicats. Evidentment, aquesta via és una via cabdal per nosaltres, per al transport de mercaderies, és per on passen el 60% de les exportacions d'Espanya a la resta de la Unió Europea i per això per nosaltres és cabdal el bon funcionament d'aquesta via, que ara mateix és obvi que no s'està produint.
12: Des de la gratuïtat, entenc que, ho dèiem a l'inici, s'ha augmentat

0: bastant aquesta afluència de transportistes?
1: Bueno, aquesta dada és relativa, perquè aquest increment que s'ha produït del sector del transport de mercaderies en quant a la circulació per l'AP-7 és un increment que s'ha derivat de l'increment de l'activitat comercial i econòmica del conjunt del nostre país. Hem de tenir present que nosaltres estem obligats a circular per l'AP-7, els camions pesants, des de l'any 2018, que tenim la prohibició per circular per la Nacional 240 i 340 justament per qüestions i per motius de seguretat. I se'ns va derivar justament a l'AP-7 perquè era una via que en principi és una via molt més segura i és una via on no s'ha de produir un nombre molt més petit d'accidents. Quin és el problema? Que des que es va produir l'alliberament dels peatges hi ha hagut un increment exponencial de vehicles privats que hi circulen per l'AP-7. Llavors tenim una infraestructura que està molt superada en les seves capacitats, tant pels vehicles pesats com pels vehicles particulars, però hem de tenir sempre molt present que aquesta infraestructura, quan es va construir en el seu moment, es va considerar una via d'alta capacitat europea i la seva finalitat principal era justament facilitar aquesta circulació de mercaderies des d'Espanya fins a la resta de la Unió Europea.
0: De fet, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, assumia que potser no va ser massa bona idea posar fi als peatges. A vostè quina opinió li mereix?
1: A veure, el concepte general de treure els peatges, doncs nosaltres en el seu moment ho vàrem defensar, creiem que era una opció raonable per reduir costos de l'activitat del sector del transport de mercaderies per carretera i també era una opció òptima pel vehicle privat. Però entenem que la gestió que s'està fent d'aquesta operativa no està sent la més adient. No està sent la més adient per una manca d'inversions importantíssima en l'AP-7, que s'està deteriorant d'una manera molt accelerada, però a més hi ha una manca d'infraestructures complementàries a aquesta via, a l'AP-7, que està obligant tant a particulars com a transportistes a acabar d'agafar aquesta via, que és una via que, com estem dient, està molt superada en les seves capacitats. L'alliberament dels peatges de l'AP-7, si no va acompanyada d'inversions, no només en el manteniment d'aquesta infraestructura, sinó en la creació de vies alternatives, produirà com a resultat la situació que estem vivint en aquest moment.
0: I davant d'aquesta situació sorgeixen, evidentment, doncs, propostes per intentar que es pugui solucionar d'alguna manera aquesta situació. Una d'elles venia de la mà de la líder dels comuns, Jéssica Albià, que plantejava que els vehicles de més de 7.500 quilos circulessin només pel carril dret i que es prohibís fer avançaments als camions. Quina valoració en fan vostès?
1: Miri, en aquesta qüestió venim treballant des de fa molts anys amb la Generalitat de Catalunya, amb el Servei Català de Trànsit. I aquestes limitacions a la circulació dels vehicles pesats ja es venen produint de manera sistemàtica. En uns acords que hem arribat a administració amb el sector, vàrem establir que era adient en determinades circumstàncies doncs, que no es pogués produir aquest avançament dels vehicles pesats o que tinguessin que circular tots per la dreta o fins i tot limitar la velocitat dels vehicles pesats. Però entenem que les mesures que ja hem pres són les mesures màximes que podem assolir com a sector. Hi ha més limitacions al vehicle pesat, creiem que ja no és la solució. El que hem d'explorar són altres vies i potser sí que és convenient fer una limitació de velocitat general, no només pel vehicle pesat, sinó també pel vehicle particular i vehicle privat. Hem de ser molt curosos en criminalitzar el sector de transport de mercaderies per carretera. Estem dient que aquesta via és cabdal per nosaltres perquè no tenim més alternatives, tenim que passar per aquí sí o sí. Hem de garantir que del teixit productiu espanyol es puguin fer les exportacions en unes condicions dignes i el que aquí cal és per part de les administracions inversions en infraestructures d'una manera urgent. I aquells peatges que poden alleujar-hi i que encara estan vigents, com a la C32, doncs en el seu cas, i així ho han reclamat a les administracions, s'haurien d'aixecar en determinades circumstàncies justament per alleujar-hi el trànsit a l'AP-7.
0: De fet, clar, parlava ara que no és tant la solució, no és tant limitació cap als vehicles pesats, creu vostè, sinó millorar o afrontar les infraestructures des d'un altre punt de vista. No sé si creu que una d'aquestes solucions passa per la B40.
1: Sí, seria una opció absolutament viable. El que hem de tindre present és que des del moment que s'han aixecat els peatges no s'han fet infraestructures importants, que això és un dèficit que ja portàvem des de molts anys enrere i que és imprescindible

0: imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació, perquè està en risc la vida no només dels particulars, sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies. I nosaltres ja patim moltíssimes pèrdues, tant de temps personal com de pèrdues econòmiques, per aquesta mala gestió de les infraestructures que ara mateix tenim al nostre país. Llavors, qualsevol via alternativa que es pugui construir o es pugui fer servir per alleugerir la circulació, doncs endavant, ho hem de fer entre tots. Però això ha de ser una qüestió d'estat. S'ha de prendre l'administració aquesta qüestió com una qüestió capital.
1: Clar, per tant, precisament no depèn només de la Generalitat, sinó que les infraestructures, carreteres, en bona part depenen de l'Estat. No sé si mantenen conversa, ja sigui amb el ministre de Transports, Òscar Puente, o també aquí amb el Departament de Territori, per abordar aquesta qüestió, si ja estan posats ara mateix.
0: Sí, la interlocució tant amb el Ministeri de Transports com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit és constant i permanent. En aquest sentit, sí que estem satisfets perquè hi ha una molt bona interlocució. El que mai acaben d'arribar són les solucions, perquè les solucions fins ara han passat per justament fer limitacions pel transport de mercaderies per carretera i és evident, veient els resultats, que no està sent la solució adient i estem deixant de banda que és la solució de veritat, que és fer servir les infraestructures que ja tenim, com bé deia abans, la C32, que encara té peatges i que podria alleugerir molt el trànsit a l'AP7, però també fer aquestes infraestructures. I s'està treballant a l'AP7 en el desdoblament, en l'ampliació del tercer carril i de més, però els temps de l'administració actualment són tan lents que aquesta solució mai arriba i ens fan arribar o ens fan treballar en períodes o en terminis molt llargs. Tenim també la inversió en el corredor mediterrani, que ha de fer servir infraestructura del ferrocarril justament per moure mercaderies, però aquesta és una altra inversió que s'està fent molt a poc a poc. Llavors, no assenyalem el sector del transport de mercaderies per carretera, veiem quines infraestructures tenim i aquelles que estan en procés de licitació, de construcció, doncs donem-li més intensitat a aquest procés, perquè si no, no trobarem mai la solució.
1: Carles Folch, secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, un plaer i molt agraït pel vostre interès pel sector.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Fa una hora, Barcelona acull la festa de presentació dels equips del Tour de França, que sortirà dissabte des de la capital catalana. Avui, ara mateix, el focus està entre el recinte modernista de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família, i ja podem anar a aquesta hora cap allà, perquè hi tenim la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs mira, jo sóc aquí als peus de la Sagrada Família. He triat aquest punt per veure com arriben els ciclistes de tots aquests equips que participen en el Tour de França, arribant des del recinte modernista de Sant Pau, fent aquest recorregut per l'Avinguda Gaudí, i després pugen aquí a l'escenari. Per exemple, ara fa uns instants hi ha hagut una ovació perquè ha aparegut a l'escenari Egan Bernal, que és colombià, i com sabeu, aquí té molts seguidors, també doncs, dels més esperats, a Pogacar, per exemple, és un dels més reclamats i un dels que està a la llista de preferits. Però vaja, la qüestió és que això avui és un esdeveniment social, no només esportiu. Hi ha gent, hi ha moltíssima gent, encara no tenim la xifra de la Guàrdia Urbana, però sabem que hi ha milers de persones, tant al recinte modernista de Sant Pau com aquí a la Sagrada Família i al llarg de tota l'Avinguda Gaudí. I hem detectat que hi ha molta gent vinguda de fora que en molts casos ha vingut expressament a Barcelona per viure aquesta presentació i sobretot el Depart Tour, que serà dissabte.
5: Soy de Brasil.
1: Aquest és l'ambient que ens comentes.
4: No, que sentiríem un dels...

0: dels talls de veu de persones que han vingut de fora que teníem preparat. No sé si el podem sentir.
1: Soy de Brasil y hoy he venido aquí. Creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
2: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
3: Cuando yo la veía en mi época a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
0: Doncs això, gent vinguda de tot arreu. També hem parlat amb una parella d'australians que han vingut especialment de Melbourne per celebrar també l'aniversari d'una d'elles. No hem posat el tall perquè era en anglès i així no ens haguéssim entès tan bé. També molta gent local, lògicament. Hi ha molts fans del ciclisme aquí a casa nostra, però també hi ha molts curiosos. En podem sentir uns quants, també.
4: Jo segueixo el ciclisme des de petitet perquè el meu pare li agrada molt, el meu avi també li agradava molt. I llavors és una oportunitat única de venir.
5: Hem vingut a veure què ens trobàvem per aquí.
6: No teníem res millor a fer aquesta tarda, llavors també com som veïns al barri. Doncs.
7: Sí, no teníem res a fer i m'ha dit et passes un moment i hem vingut aquí.
8: Per veure els ciclistes i només conec un, el Pogacar.
0: El Pogacar, si és que clar, és un dels més coneguts, com deia aquest nen, en Joaquim. Ara mateix ha d'haver-hi una ovació enorme, així que deduïm que és perquè ha passat una d'aquestes estrelles del ciclisme.
9: Gent de totes les edats i amb moltes ganes en aquesta presentació d'equips. Anna, una tarda, per això, un esdeveniment el que s'està produint ara aquí a la capital catalana, que podem dir que va més enllà del que és el ciclisme i l'esport, també, no?
0: Sí, perquè també hi ha hagut moltes actuacions musicals. Ha començat ha donat el tret de sortida, diguéssim, a la part més musical d'aquest acte, Sílvia Pérez Cruz, sí, que ha fet una actuació preciosa, la veritat, als peus de la Sagrada Família, amb un cos de ball que acompanyaven el seu ritme i era perfecte. I a més, a l'altra banda, al recinte modernista de Sant Pau, en aquell moment hi havia un espectacle casteller i aquí les pantalles de la Sagrada Família, que són les que he tingut l'oportunitat de veure, doncs anaven fent una superposició entre tots dos espectacles i la veritat és que ha quedat una cosa molt maca. Després, això ha sigut com, diguéssim, més calmat, més líric. Després ha vingut moments més animats amb Doctor Prats i també l'actuació de l'IA Cali, perquè això, la festa del Tour, de la mateixa manera que el cap de setmana passat hi va haver concerts a la catedral i en altres punts per la festa del Tour, doncs avui n'hi ha hagut aquí als peus de la Sagrada Família i vaja, ja sabem que el moment important, o com a mínim el més esperat pels amants del ciclisme, doncs arribarà dissabte.
9: Per tant, un Tour que ens tindrà amatents també pel que fa a la mobilitat. Ho haurem de seguir, Anna.
0: Sí, també, perquè aquí hi ha molts veïns també que han vingut perquè no els hi queda altre remei, perquè com que tot està tallat, tenen molt poques opcions per moure's més enllà. Llavors, també això pot generar, com sempre, queixes, sempre que hi ha una qüestió que interromp la mobilitat. Hi ha queixes, hi ha també, per exemple, avui la parada de Sagrada Família de l'L2 del metro està tancada, està oberta la de l'L5, això sí, per si algú necessita baixar. Ara, sapigueu que si baixeu aquí a Sagrada Família us trobareu moltíssima gent i potser serà bastant complicat moure's per aquí.
9: Doncs ens quedem amb aquesta informació de servei i la descripció del que està passant en aquesta presentació d'equips del Tour. Moltes gràcies, Anna. Bona tarda. Fins demà.
0: Gràcies, Lola. Fins demà.
9: Passen 3 minuts de 8:15 del vespre. Aquestes últimes setmanes s'han registrat talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Així ho ha explicat Roberto Villafà Filà, l'investigador de la UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ens en dona més detalls l'Eudald Sanz.
10: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a La Ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de la UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobrescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
11: Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
10: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
9: Gràcies, Eudald. Més coses. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar a les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La campanya d'emergències es va activar fa una setmana i ha rebut el suport de desenes d'institucions i particulars. Ens ho explica la Irene Martín.
12: En només una setmana, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La iniciativa ha comptat amb la participació de 23 locals catalans i d'un centenar de donacions ciutadanes. La campanya continua oberta amb l'objectiu d'incrementar els recursos destinats a l'emergència humanitària. Des de l'entitat insisteixen que les donacions econòmiques permeten oferir una resposta més ràpida i eficaç. També alerten que l'enviament de material pot dificultar la gestió de l'ajuda sobre el terreny. Paral·lelament, el fons manté un seguiment constant de la situació per identificar les necessitats més urgents. L'objectiu és impulsar actuacions tant d'emergència com de reconstrucció en les zones afectades.
9: Gràcies, Irene. I el Sindicat d'Infermeres SATSE Catalunya adverteix que els centres d'atenció primària de les zones costaneres afronten, com els estius passats, un gran augment en el nombre de persones a atendre sense rebre un reforç real a les plantilles. És una informació de Diego Fernández.
13: El sindicat alerta que l'increment en la població durant l'estiu, afegit a les vacances dels professionals i les contractacions addicionals insuficients, tenen una repercussió directa en la qualitat del servei. L'organització assegura que les suposades incorporacions vinculades al Pla Integral d'Urgències de Catalunya no es tradueixen en un augment real del personal perquè sovint es tracten de contractes eventuals anomenats com a reforços del pla. El SATSE insisteix que les plantilles ja estan prou tensionades durant la resta de l'any i que la pressió turística de l'estiu a les localitats de platja genera retards, sobrecàrrega i deteriorament de la qualitat del servei. Demanen al Departament de Salut una planificació estructural amb contractacions reals i suficients.
9: I d'altra banda, més coses. Hem de lamentar una nova mort per ofegament. Un home ha perdut la vida mentre es banyava a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
14: Es tracta d'un home de 74 anys que hauria quedat inconscient dins de l'aigua. Malgrat els esforços per reanimar-lo, l'home hauria entrat en una aturada cardiorrespiratòria i finalment ha perdut la vida.
9: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
14: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir d'aquesta manera que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes. Tot i que s'enfrontava gairebé 20 anys de presó, el tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això, haurà de seguir tractament psicològic, com també indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
15: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
16: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
17: Medishore. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
18: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

Fem un cop d'ull a la informació cultural que ens deixa la jornada d'avui i, de fet, molt musical, hem de dir. Comencem amb clàssica. L'òpera, l'última òpera de Josep Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.

0: Serà a partir del 9 de juliol i fins al dia 19. Es tracta d'una versió produïda per Lauren Pelley amb els barítons de Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com la soprano Serena Sainz i Carolina López Moreno. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne el director honorífic.
1: I canviem ara completament de terç amb clau de festivals. En tenim dos. D'una banda, el Festival Vida 2026, que obre avui una nova edició. Ho fa amb concerts d'Alcalá Norte, Ralphie Chu i Barry B.

dia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquei i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrita de la Fuente, Depressió Sonora i Atenció Amaya.

0: També hi destaca la presència catalana amb noms com Al·lèrgiques al Pol·len, Ferran Palau i la Lut Beng. Paral·lelament, els espais Vida Club i el Vaixell oferiran sessions d'electrònica amb Casius, Meritxell de Soto i Jung Prado, entre d'altres.
1: I acabem amb més música. Aquest vespre, de fet, en uns minuts, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert de Barcelona acollant el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest. Hi actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. Yeah.

0: la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fonamentant el vincle amb el públic jove amb una aposta clara per artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial, diu, per l'emissora, per la celebració dels seus 30 anys.
1: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé i és fantàstic.
0: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut Carnet Jove.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Avui tenim format reduït de brúixola. Acabem en uns 17 minuts, al voltant de les 8, perquè després cedirem, ja ho direm bé, a l'espai, a la brúixola, perdó, volíem dir al Radio Estadio, perquè ens porti l'última actualització. Estic nerviosa. Actualització del Mundial, eliminatòria d'Espanya. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, a les 9. Al Sofi.
1: A les 9 al partit, a les 8 comença el Radio Estadio.
2: Sofi Stadium de Los Angeles, l'estadi més car dels Estats Units.
1: Molt bé.
2: Un escenari on es celebraran els Jocs Olímpics també el 2028, perquè és Los Angeles la ciutat que acollirà la cita olímpica. Tenim alineació, com et deia abans, als titulars. Repeteix Luis de la Fuente, l'onze que va golejar Arabia Saudí, és a dir, Unai Simón sota pals, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, línia defensiva, Pedri Rodríguez, doble pivot, Olmo, Lamine, Àlex Bain a mitges puntes i al davant la referència serà Mikel Oyarzabal.

guanyar o guanyar. Si es vol entrar als vuitens de final, sí, sí, toca guanyar. I suposo que Luis de la Fuente i els seus homes hauran après dels censurs que han patit seleccions, com per exemple ahir, la de Bèlgica, que anava perdent

0: 2 a 1. Per tant, no hi ha rival petit. A més, és una selecció europea, que se suposa que és de les potents i sí, de les que també se li duraria millor a una selecció espanyola que fins ara no ha acabat d'oferir la seva millor versió a pesar d'aconseguir ficar-se com a primera de grup en els 700 de final.
1: Sí.
0: Més enllà del partit a la selecció espanyola, el Barça ja torna a l'1-1, a la regla del fair play financer. Què significa això? Que podrà gastar cada euro que pugui ingressar. I un tema molt important. Inscriure jugadors és el problema de les darreres temporades. Tothom recordarà l'estiu de Dani Olmo i de Pau Víctor, que al final d'aquella manera van aconseguir ser inscrits. L'Espanyol té el primer fitxatge de la temporada 26-27. Es diu Àlex Calatrava, un barceloní, que signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Què està passant ara a Barcelona? Que al costat de la seva família s'està presentant el Tour de França als equips que a partir del proper dissabte comencen la cursa gala a Barcelona, amb una etapa cronometrada també a Terres Catalanes, l'etapa del diumenge. I, com dic, ara mateix s'està celebrant davant la Sagrada Família la presentació de tots els equips que participaran en l'edició d'enguany de la Ronda Gala. I en bàsquet, el Futbol Club Barcelona anuncia dues sortides més a la seva secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Yusuf Afol finalitzen contracte i no continuaran.
1: Perfecte, José. Doncs nosaltres no volem trepitjar el contingut de la brúixola del radioestadio vostre, i però avui que no en teniu, parlarem, evidentment, ara d'un país que es diu Eritrea, però que ha tingut també la seva relació amb el Mundial, perquè no juguen al Mundial, perquè estan dins d'un règim dictatorial i hi havia aquesta por de que si marxessin, doncs demanessin asil els jugadors a altres territoris. En parlarem d'aquesta situació a partir d'un llibre que es diu Huir de Eritrea, de Fernando Lacasa, així que...
0: És que ha passat moltes vegades a Jocs Olímpics, sobretot quan la URSS existia, sí, o quan existia el taló d'acer, als països de l'altre costat del taló tenien aquest problema en qualsevol esdeveniment esportiu on sortissin els seus esportistes. Cuba mateix ara no fa gaire, esportistes de Cuba que sortien del país i que es quedaven per exemple a Espanya, no fa gaire.
1: Doncs continua passant. José Agustín Gómez, gràcies, bona tarda, que vagi molt bé. Aquesta hora a la brúixola ens interessem per la història d'un país que per moltes persones és desconeguda. Es tracta d'Eritrea, un país situat al nord-est d'Àfrica i que limita amb el Sudan i Etiòpia, país del qual l'any 1993 es van independitzar. Durant aquests 30 anys d'independència, el país no ha celebrat eleccions i es manté un sistema de partit únic amb una forta repressió. Per saber-ne més, avui ens acompanya Fernando Lacasa, autor del llibre Huir d'Eritrea.
2: Més de 680.000 persones han fugit d'Eritrea, un país marcat pel servei militar indefinit, la repressió i l'absència de democràcia. Huir d'Eritrea es tracta de la primera novel·la de Fernando Lacasa, que a través d'aquesta ficció inspirada en fets documentats per organismes internacionals ens explica la realitat del país. Ho fa a través del seguiment de diversos joves, el fet i la por de fugir del país i el neguit de deixar la família enrere. La decisió, doncs, entre quedar-se o fugir. De fet, Eritrea, ara que estem a punt de viure l'eliminatòria de Espanya al Mundial, ha estat l'únic país del món que va renunciar a disputar aquestes eliminatòries de la Copa del Món del 2026. El motiu? El temor que alguns futbolistes aprofitessin els viatges internacionals per fugir o sol·licitar asil.
1: Fernando Lacasa, doctor en Ciències Polítiques i experta en cooperació internacional. Bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: A ver, Huir de Eritrea sitúa al lector frente a una realidad que para muchos resulta, podríamos decir, prácticamente desconocida. Un país con tal represión que incluso declinó participar, lo decía ahora Ferran, en la eliminatoria del Mundial de Fútbol, por ejemplo, para evitar que los futbolistas pudieran salir del país y pedir asilo. Así que primero de todo, usted que se ha estado documentando para esta novela, nos gustaría que nos situara y que nos explicara la realidad de este país y sus condiciones para situarnos.
3: Bueno, Eritrea obtuvo la independencia de Etiopía en el año 91, aunque se reconoció en el 93 por Naciones Unidas, y desde entonces no se han realizado